0: Llegamos a las 7 menos 10 de la mañana, a las 6 menos 10 en Canarias.
1: Visca el Fem una birra que vés a saber on acaba. Visca saltar del Mediterrani als Pirineus quan ens dona la gana. Visca aquesta terra a la qual no li falta de res. Perquè no deixis de gaudir-ne, aquest cap de setmana a Catalunya amb IBP t'emportes 10 cèntims litre cada cop complis el dipòsit i 15 cèntims litre amb BP Ultimate. Consulta les condicions a ibp.es/promocatalunya.
2: Hoy por hoy Catalunya. Gisela Rodríguez.
3: Bon dia, és dimecres, és 1 de juliol i la jutgessa del cas Andic descarta per ara investigar la terapeuta del fundador de Mango i del seu fill. La seva declaració era clau, la investigació en destacava la influència sobre Isaac i Jonathan, però va entrar als jutjats ahir com en va sortir, és a dir, en la qualitat de testimoni. Ara ho recollim tot plegat, però abans... Abans el temps continua la calor, nit tòrrida avui al litoral, però entre avui i demà hem de tenir una petita treva de temperatures. El Pirineu pot ploure, estem amb una previsió una mica el dia de la marmota, perquè cada dia estem dient una mica el mateix. Pel que fa al trànsit, ara mateix hi ha un accident a Sant Pere de Torelló que talla la BB-5524 i pel que fa al transport públic, de moment normalitat. La terapeuta de la família Andic va declarar ahir durant 2 hores i mitja davant la jutgessa que investiga la mort d'Isaac Andic, el fundador de Mango, presumptament a mans del seu fill Jonathan. Ha estat un dels plats forts d'aquesta primera jornada de citacions en què també va comparèixer la vídua d'Andic, Martí Oliver.
4: La terapeuta que va tractar pare i fill era una de les declaracions més esperades arran dels missatges en què instava Isaac Andic a avançar el seu fill una suma milionària per reconstruir la relació. A diferència del que va fer davant dels Mossos, no ha intentat acollir-se al secret professional i ha respost a totes les parts. També ha declarat la vídua d'Andic, la golfista amateur, Estefania Nuts, citada com la terapeuta per aprofundir en la relació entre pare i fill, una compareixença que ha durat una mica més de 2 hores. Durant aquesta primera jornada també han comparegut la germana de la terapeuta i els dos excursionistes que van auxiliar el primogènit després de la caiguda del pare i que han dit que el van trobar en estat de xoc i bloquejat.
3: Encara falten 6 dels 11 testimonis que la jutgessa fa unes setmanes va citar a declarar. Martí, quan seran les properes declaracions?
4: Doncs la següent tongada serà aquesta setmana mateix. El divendres declararan les dues filles d'Andic per aprofundir també en quina relació tenien pare i fill i quan i com s'havia deteriorat, i també ho farà una psiquiatra.

0: sobre els terminis per tal que ningú quedés fora.
1: Sabíem que era un termini de temps molt curt i que requeria de molta coordinació, de moltes administracions.
2: El que estem veient en aquests últims dies, últimes hores, és una mica de caos. No? Ens estem trobant com hi ha els casos amb més dificultats, casos de moltes persones que no han pogut legalitzar els antecedents penals en els països d'origen perquè les ambaixades d'Espanya no estan responent.
0: Són Desire García de Càritas, en declaracions a l'Aquí Catalunya, i Maria Creixer, ell de la coordinadora Obrim Fronteres. Totes dues entitats han acompanyat milers de persones en aquest procés de regularització.
3: Doncs sobre aquesta regularització en tenim algunes dades que fan referència a Barcelona. S'ha expedit un 50% més de volants d'empadronament del que és habitual. Vicenç Llorca, bon dia.
4: Bon dia, Gisela. En total s'han entregat més de 380.000 certificats de padró a la capital catalana, un document que serveix per acreditar que algú viu a la ciutat i que la gent vol legalitzar la seva situació a Espanya pot fer servir per demostrar el seu arrelament.
5: Hem fet 378.000 volants i certificats d'empadronament. No vol dir que tots pertanyin a persones estrangeres, però sí el que sabem és que s'han fet un 50% més dels que es van fer l'any passat amb el mateix període.
4: És Raquel Gil, tinent d'Alcaldia de Drets Socials. Barcelona també, a més, durant els 2 mesos i mig que ha durat el termini per presentar sol·licituds, més de 34.000 certificats de vulnerabilitat que sí eren imprescindibles per acollir-se al procés.
3: I un home de 83 anys ha mort ofegat aquest dimarts a la platja de Llevant de Salou. Eva Hidalgo, des de Ràdio Reus.
6: Un banyista el va treure de l'aigua inconscient en el moment en el que onejava la bandera verda i hi havia vigilància. Quan van arribar els serveis d'emergència, malgrat les maniobres de reanimació, no li van poder salvar la vida. En 2 setmanes han mort 6 persones a les platges catalanes ofegades, de les quals 5 a les comarques del sud. 3 a Tarragona, 1 a l'Ampolla i aquesta darrera a Salou.
3: I 28.200 ja saben on treballaran el curs vinent. Educació ha avançat un mes les adjudicacions de destinacions per cobrir places des de l'1 de setembre i fins al 31 d'agost.
0: Segons Educació, 25.079 docents han aconseguit plaça en el centre que havien demanat com a primera opció. La gran majoria han obtingut lloc en algunes de les seves 5 primeres peticions.
7: Enguany hem treballat per publicar-la ja a finals de juny, la qual cosa doncs permet una major previsió i dona una estabilitat al sistema que no havia tingut anteriorment.
0: Esther Niubó és la consellera d'Educació.
3: I a Girona, una de les torres principals de la muralla medieval de Tossa està en risc d'esfondrar-se.
4: Els tècnics que estan fent tasques de manteniment al recinte han detectat un estat de deteriorament més greu del que havien estimat en un primer moment.
3: Des de Ràdio Girona, Carles Couso.
8: La muralla de Tossa és un lloc icònic de la Costa Brava i que en dies d'estiu pot arribar a rebre més de 15.000 visitants. Ara l'Ajuntament veu amb preocupació com ha hagut d'ampliar les mesures de seguretat previstes en el recinte emmurallat després de comprovar que una de les torres està pitjor del que es pensaven. Martí Pujals, alcalde.
9: Les condicions de la torre, un cop s'ha estat allà, han vist que l'estat de deteriorament de la torre és molt més gran del que es pensaven i que segurament hi ha un risc de col·lapse.
8: L'Ajuntament està ara pendent d'un informe de seguretat per valorar quins són els següents passos a fer a la torre afectada, però també a la resta de la muralla, perquè detecten que fa mesos que hi ha desprendiments de forma constant.
3: Són les 6:56.
10: Les han passat de tots colors. Ho han vist negre, els han posat verds, i ara no serà tot de color rosa. Comencen les eliminatòries i la nostra aposta és clara. A la sala Cotton de Casino Barcelona ho tenim tot a punt per una nova victòria de la Roja. Aquest dijous 2 de juliol viu la prèvia de l'Espanya-Àustria a partir de 8:45 del vespre i no et perdis el postpartit. L'entrada és gratuïta, amb regals, sorpreses i l'animació de les estrelles de la taverna dels bojos del Què t'hi jugues. Cristóbal Chacén, El Tío Faja i Gonzalo Álvarez. Reserva ara l'entrada a casinobarcelona.com.
3: I Ansu Fati marxa al Mónaco per 11 milions d'euros. Martí Juncà.
11: L'extrem de 23 anys havia jugat fins ara cedit al club monegasc. 11 milions que, juntament amb la compra dels seients VIP del Camp Nou, hauria de servir per tancar l'exercici econòmic del Barça de la temporada en positiu. A la secció de bàsquet, 5 sortides. Satoranski, Kale, Norris, Willy Hernán Gómez i Juani Marcos. Tot això quan ja sabem el calendari de la Lliga de Futbol. El Barça començarà la Lliga contra l'Atlètic Club a casa i la tancarà contra el Getafe a fora. Els clàssics seran a la jornada 10 al Camp Nou i a la 35 al Santiago Bernabéu. Pel que fa a l'Espanyol, començarà contra el Llevant a l'RCD Stadium i també a casa tancarà la Lliga contra l'Alavés. El derbi català serà a la jornada 18 al Camp de l'Espanyol i a la 32 al Camp del Barça.

0: I la rumba del Manolo que ha encès aquesta nit al poble espanyol.
1: I com no podia ser d'una altra manera, ja ha sonat aquest All My Loving, la versió rumbera del tema dels Beatles. No hi han faltat tampoc El Ventilador,

0: El Borriquito o el Muerto Vivo. Al costat dels Manolos també hi han actuat els Gypsy Kings.
1: I aquest vespre, al Palau de Pedralbes...
2: Me tocó llorarte casi para siempre. No debo olvidarme que el pasado se siente...
1: Taburete, que després d'un parèntesi torna als escenaris.
3: I ho fa presentant el seu darrer treball, El perro que fuma, amb nous sons i textures sense renunciar al seu estil. Actuen dins del festival Nits d'Occident. Les entrades ja estan exaurides.
2: Tengo las rodillas bien cargadas.
1: I a aquesta hora el que fem és saludar la Marina Fernández. Marina, què tal? Bon dia.
4: Seu.
1: Molt bé. Ara et sentim. Torne, com esteu?
4: Ah, hola, bon dia, com esteu?
1: Molt bé. Què tenim avui el programa?
4: Doncs mira, avui tenim la secció per desmuntar l'extrema dreta de cada dimecres i ve carregada amb aquest Partit Popular entregadíssim a Vox i amb Vox doblant l'aposta perquè, clar, com que veu que el segueixen dient no, li prohibim el vot als ciutadans estrangers, als espanyols que són a l'estranger. En fi, en parlarem a partir de quarts de deu a la secció per desmuntar l'extrema dreta, com us deia. Abans ve l'expresident Pere Aragonès.
1: Home.
4: Demà s'aproven al Parlament els pressupostos, els primers pressupostos en 3 anys, els últims van ser els seus, li demanarem per això, per com veu el seu partit, per com li va la vida, també, ara que és empresari. I farem més coses a partir de les 10 al racó de pensar amb el Miqui Puig i la Núria Casas, parlem de tramposos i conversem amb l'Àngels Gunyalons, que l'altre dia, quan era dalt de l'escenari representant el retrat de Dorian Gray, es veu que es van quedar les fosques i que després va passar una cosa molt bonica. En parlarem amb ella i amb la Rosa Badia.
1: Ai, doncs no ens ho perdrem, ara ens has deixat amb la cosa de saber què va passar. Que vagi molt bé el programa, Marina. A partir d'aquesta hora comença doble programació l'Aquí Catalunya, Ser Catalunya, l'Oi per Oi a la cadena Ser.
5: Son las 7 de la mañana, las 6 en Canarias.

0: Hoy por hoy Catalunya. Gisela Rodríguez.
1: Bon dia, és dimecres, és 1 de juliol i aquest és un dels sons del dia.
2: Como núcleo familiar, pues llegaremos a los 400, 500 euros, que básicamente va para la habitación.
1: És la Leslie, que espera amb ganes en rebre l'okay a la regularització. La seva situació és doblement complexa, primer perquè és migrant sense papers i després perquè és dona. Avui us expliquem que les dones migrants que viuen a Catalunya cobren de mitjana 6.000 euros menys a l'any que les que han nascut aquí. Ara hi entrem, però abans, tres imprescindibles. I el primer d'ells és el trànsit.
3: Relar-se. Especialistes en vidres us ofereix la informació del trànsit.
1: Ferran Aràndiga, des del RAC, on hem de tenir paciència.
4: Bon dia, doncs. A hores d'ara comencem la jornada d'avui dimecres. Tenim paciència per les retencions habituals, perquè a hores d'ara, sobretot a tots els voltants i accessos de Barcelona, circula amb molta intensitat i lentitud. Doncs destaquem que tenim dues incidències actives. Parlem d'un accident de primera hora que talla la calçada a la BB-5224, a l'altura de Sant Pere de Torelló, en ambdós sentits de la mar. També tenim un segon accident a la AP7, en aquest cas a l'altura de Cerdanyola del Vallès, que deixa vehicles al voral en sentit sud i provoca encara 6 quilòmetres d'aturades. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
3: Arrelar-se fa més de 45 anys que reparem i canviem els vidres de vehicles a Catalunya. Som la xarxa més àmplia d'especialistes en vidres. De segur que té un taller Arrelar-se molt a prop seu. Si necessita reparar o canviar el seu vidre, reservi ja a arrelar-se.com.
1: Pel que

0: 5, pràcticament tota la demarcació de Tarragona, també el Pla de Lleida. I a partir de migdia, alguns xàfecs a la costa central, després, durant la tarda, al Ripollès, també a l'entorn del Montseny i alguns més aïllats a l'interior de Barcelona. Locals, però, descarregaran amb forta intensitat.
1: Hoy por hoy, Catalunya. Gisela Rodríguez.
2: Les prop de 700.000 dones migrants que hi ha a Catalunya cobren de mitjana 5.700 euros anuals, menys que les nascudes aquí. Tenen més problemes per trobar feina i estan en general sobrequalificades pels seus llocs, que són sobretot el sector de les cures. Ho assenyala un informe del Consell de Treball Econòmic i Social, ara que s'estan començant a resoldre els expedients de regularització, Oriol Soler.
3: Les dones migrades cobren un 20% menys que les nascudes a Espanya i un 10% menys que els homes immigrants. Aquesta doble desigualtat impacta directament sobre la vida d'aquestes persones que han nascut fora d'Espanya. Tenen més atur, més sobrequalificació i generalment treballen al sector de la neteja o les cures.
4: Como núcleo familiar, pues llegaremos a los 400, 500 euros, que básicamente va para la habitación. Vivimos casi 9 personas, incluyendo niños y adultos. Es un piso muy reducido.
3: És la Leslie que explicava així el seu dia a dia a l'Aquí Catalunya. El CETES, que és l'òrgan que assessora el govern en matèria laboral, amb mirada social, assegura que la formació lingüística o l'orientació laboral són claus per reduir aquesta desigualtat i que ja hi ha programes que funcionen i que és necessari potenciar-los.
2: Avui continua el judici contra els exconsellers de Salut Alba Vergés i Josep Maria Argimon, acusats de discriminar policies nacionals i guàrdies civils en la vacunació contra la Covid per personal essencial. Ahir, en el primer dia de la sessió, el jutge va limitar l'acusació contra ells al delicte de prevaricació. Andrea Villòria.
5: Sí, perquè els sindicats policials que estan personats els acusaven també d'un delicte contra els treballadors, però el jutge ho ha retirat d'acord amb l'argument de la defensa.
6: Respecto de este delito, las acusaciones populares no están legitimadas porque no ha comparecido ningún agente de las fuerzas de seguridad del Estado en esta causa a título personal.
5: A més de Vergés i Argimon, la Fiscalia acusa també l'exsecretari Marra Mantol i l'exdirector del CatSalut Adrià Comella, per qui també demana 12 anys d'inhabilitació. Avui la vista segueix amb els primers testimonis, però caldrà esperar a meitats de juliol al final del judici per escoltar els acusats.
2: Però l'altre focus judicial el trobem a Martorell, per allà hi ha de passar aquest divendres les filles del fundador de Mango, Susana Ruiz.
7: Vol la jutgessa que aportin més detalls sobre la relació de pare i fill i que aclareixin per què s'havia deteriorat tant.
2: Això després que ahir declarés la terapeuta de la família.
7: Peça clau de qui la investigació ressaltava la influència sobre pare i fill. Després de respondre les preguntes, va marxar com havia entrat, és a dir, com a testimoni en aquesta condició. També va declarar la vídua d'Isaac Andic i els primers excursionistes que van veure Jonathan van dir que se'l van trobar en estat de xoc.
2: I el Parlament aprovarà demà els primers pressupostos de Salvador Illa després que el PP hagi renunciat a presentar cap recurs davant del Consell de Garanties Estatutàries. Vicenç Llorca.
8: Els populars estaven estudiant demanar un dictamen sobre algunes qüestions fiscals a la llei de mesures, però finalment no troben necessari demanar l'opinió d'aquest organisme i l'aprovació dels comptes ja no es retardarà més. Lorena Roldán n'és la portaveu.
9: Que finalment no sol·licitarem dictamen al Consell de Garanties Estatutàries. L'experiència ens diu que quan el Partit Socialista, Esquerra i els Comuns presenten alguna iniciativa, ens l'hem de mirar amb lupa i, per tant, és el que hem fet, amb rigorositat. I en aquest cas, vostès ja saben que estem en contra d'aquests comptes, que estem en contra també del que preveu la llei d'acompanyament i el que hem decidit és això, votar en contra.
8: Els primers pressupostos s'aprovaran gairebé 2 anys després de l'inici de la legislatura.
2: Són les 7:57.
10: Comencen les eliminatòries i aquí el més important no és participar. Arriben els 700 de final i per escalfar l'ambient, els col·laboradors de la taverna dels bojos del Què t'hi jugues t'esperen a la sala Cotton de Casino Barcelona. Viu la prèvia i els postpartits de La Roja amb el Tío Faja i Gonzalo Álvarez.
11: Bueno, yo creo que esto es un experimento sociológico.
10: Liderats per Cristóbal Chassén.
12: Cachondeo riure.
10: Aquest dijous 2 de juliol a partir de 8:45 del vespre, Espanya, Àustria. Emoció, regals i sorpreses.
13: És gratis, eh?
10: Més informació a casinobarcelona.com.
14: Amb la col·laboració de Bonobon, Circus Festival Gaudirem i Eurofitness.
2: Montserrat, bon dia.
15: Bon dia, Gisela.
2: Joan Laporta pren possessió avui de la presidència del Barça.
15: Després de guanyar les eleccions el passat 15 de març, acte a les 12 del migdia i amb carpetes com la de Julián Álvarez. Ahir en va parlar Lamine Yamal, el larguero.
16: Si viene, le recibiremos con las manos abiertas. Viene al mejor club del mundo, la mejor afición del mundo, la mejor ciudad del mundo para mí. Yo si fuera él lo haría.
15: I l'Atlètic de Madrid ja ha denunciat els blaugranes davant FIFA i Federació Espanyola per assetjar el jugador, diuen. I

0: Can Barça es va presentar la nova samarreta, es va anunciar l'adeu d'Ansu Fati rum al Mónaco i la no renovació de Salma Parayuelo.
1: I ja coneixem el calendari de la Lliga.
0: El Barça començarà a casa contra l'Atlètic Club, mentre que l'Espanyol també ho farà a casa contra el Llevant. A segona divisió, el retorn del Sabadell serà al camp de l'Sporting de Gijón i el Girona rebrà el Leganés.
1: Gràcies, Arnau. Fins ara. I avui, doble proposta musical. Ja em desfaig de tot el que no funciona. D'una banda, el grup de pop-rock inclusiu, Clams,
2: que actua a la sala Ludegas, presenta disc i comptarà amb la participació d'artistes convidats com Pep Sala.
1: Gracias. I de l'altra, Taburete. Me tocó llorarte casi para siempre. El festival Nits d'Occident.
3: I ho fan presentant el seu darrer treball, El perro que fuma, i a les entrades per aquesta nit ja estan exaurides. Estoy pensando que la historia
1: termina si yo muero matando. Pues la història que no termina és la de l'Hoy por Hoy, que continua, perquè més informació ara a partir de les 8.
4: Son las 8 de la mañana, las 7 en Canarias.

Hola, què tal? Molt bon migdia. Com estan? Passen 5 minuts a les 12. Arrenquem, comencem nou migdia central. Comencem en setent mes. Som dimecres, 1 de juliol, i avui les temperatures, podríem dir que per sort, han baixat un xic respecte als propers dies, i avui tenim 29 graus de temperatura. Avui, en aquest migdia central de Ràdio Manresa, un cop cada 15 dies, ja ho saben, a nosaltres el que fem en aquest migdia central és parlar de la gent gran, parlar de bellesa, i quan ho fem de la mà d'una persona experta en aquest tema, tan experta com és la Sònia Díaz. Doncs bé, avui en aquest migdia central de Ràdio Manresa la tindrem aquí, i avui nosaltres volem parlar d'un problema que afecta a la gent gran, com és la solitud.

I avui també, doncs, també ja ho saben, en aquest migdia centrals d'aquests darrers dies, és estiu. Per tant, doncs, quan és estiu, habitualment el que parlem molt són de les festes majors que hi ha a casa nostra. Doncs bé, avui en aquest migdia central, la que tenim més propera és la de Sant Fruitós de Bages. De fet, la tenim tan propera que ja ha començat, perquè a Sant Fruitós de Bages el que fan és que quan arriben els actes centrals de la seva festa major, que tindrà lloc a partir d'aquest divendres i durant tot el que cap de setmana, aquests dies ja concretament ahir dimarts van començar els actes de la seva festa major infantil. Avui, doncs, en aquest migdia central també parlarem de la festa major de Sant Fruitós de Bages. I és dimecres, per tant, com tots els dimecres, el que farem anar és fins a, el que voldrem anar és fins a Hartrens Manresa, perquè, doncs, ja ho saben, que els dimecres el que fem en aquest migdia central és parlar del cor, saber quines són les notícies més destacades del cor. Avui ja, avui parlarem de diners, perquè la Laura ja ho té mig a punt, perquè s'ha fet públic, doncs, el, Hisenda ha fet públics els morosos que deuen. En aquesta llista s'inclouen les persones que deuen més, uller, no, no parlem de quatre xavos, de més de 700.000 euros a Hisenda, i d'aquests un bon reguitzell de famosos. Parlarem també, doncs, de les novetats, ja ho saben, del cas Andy, que continua. Si vostès han escoltat les notícies, ens han pogut veure i han pogut escoltar que hi va haver-hi aquests testimonis que van prestar declaració al jutjat de Martorell sobre aquesta mort del senyor Mango, li podrem dir així, Collbató. Doncs bé, tot això és el que omplirà avui aquest migdia central que ara mateix comencem i ho fem amb les notícies.

0: Comencem parlant d'Aigües de Manresa, aquesta empresa de la ciutat de Manresa que ha tancat l'exercici del 2025 amb molt bones dades i amb consolidació. Aigües de Manresa ha presentat la memòria anual de l'any 2025, un exercici marcat pel final de la sequera i la recuperació dels recursos hídrics.
1: Després de 3 anys de sequera, hem tingut, recordem, la sequera més intensa i més llarga des que es tenen xifres. Afortunadament hem tingut un any 24 i una primavera del 25 molt plujosa. Això ha fet que els embassaments s'hagin situat al 95% de la seva capacitat.
0: Una de les àrees que està explorant l'empresa pública és l'impuls de la transformació digital. En aquest context, s'està desplegant un projecte relacionat amb la sostenibilitat en el cicle de l'aigua.
1: Aigües de Manresa va obtenir la subvenció de digitalització per part del Ministeri i la veritat és que portem 2 anys, ara hem acabat, hem estat 2 anys i mig treballant intensament per digitalitzar l'empresa. Què vol dir això? Vol dir implementar totes aquelles eines tecnològiques que ens permetin ser més àgils, tenir informació a temps, en temps real, i ser capaços de prendre les decisions amb més agilitat i més velocitat.
0: Aigües de Manresa continua creixent i ampliant municipis, un creixement que mostra la consolidació del model de gestió pública i de proximitat.
1: L'any 2025 ha sigut l'any en què hem començat el servei al municipi de Mura, i també el nucli de Valls de Torroella, del municipi de Sant Mateu de Bages. Per altra banda, Sant Castellnou de Bages ens ha encarregat també el servei de clavegram. Això vol dir doncs, que els municipis confien en la capacitat tècnica i executiva d'Aigües de Manresa.
2: La confiança dels municipis es demostra perquè cada vegada en gestionem més. En aquests moments ja gestionem 18 municipis, són 137.000 habitants, per tant un percentatge importantíssim de la ciutadania del Bages té un servei que s'ofereix a través d'Aigües de Manresa. Una empresa pública que fa molts anys que està constituïda i que a la ciutat vam ser pioners en un món en què a Catalunya l'aigua gairebé un percentatge altíssim és gestionat de forma privada, nosaltres ja ens vam crear la nostra empresa.
0: Entre les fites destacades d'aquest any també hi ha la commemoració dels 40 anys de la depuradora de Manresa Sant Joan de Vilatorrada, una infraestructura clau en la protecció del medi ambient i la salut pública del territori. I diversos veïns i veïnes de Manresa i d'altres municipis del Bages, però també de la Catalunya Central, s'han despertat avui dimecres amb una intensa olor de cremat. Tot i la preocupació inicial, la causa no era cap foc al territori, sinó el fum procedent del gran incendi forestal declarat aquest dimarts a Leciñena, a la província de Saragossa. Segons han confirmat els bombers de la Generalitat a Canal Taronja, la pudor que s'ha percebut a primera hora del matí correspon al fum general per aquest incendi que ja ha arrasat més de 2.200 hectàrees entre les províncies de Saragossa i Osca. El foc alimentat per les altes temperatures, el fort vent de Mestral i la baixa humitat continua mobilitzant centenars d'efectius i la unitat militar d'emergències, la UME. Tot i que Leciñena es troba a més de 200 quilòmetres de la capital del Bages, és habitual que el fum dels grans incendis pugui recórrer llargues distàncies. Les partícules s'eleven a gran alçada i són transportades pels corrents d'aire. Amb els canvis de temperatura i de vent durant la matinada, aquest fum pot tornar a descendir i provocar una forta olor de cremat en punts molt allunyats de l'incendi. Aquesta és la raó per la qual aquest matí nombrosos veïns de la ciutat i també del Bages i de la Catalunya Central, sinó també arreu de Catalunya, han notat la mateixa olor, malgrat que no hi havia cap incendi forestal actiu a la zona. El fenomen és conegut pels serveis d'emergència i es produeix de manera puntual quan coincideixen grans incendis amb unes condicions meteorològiques favorables per transportar aquest fum. I ara els parlem d'un projecte europeu que s'impulsa des de l'Institut Català de la Salut. Aquest projecte de l'Institut Català de la Salut es desenvolupa en 5 centres educatius de la Catalunya Central. 2 instituts, un de Manresa i un de l'Anoia, participen directament en aquesta intervenció, mentre que centres de Torelló, Gironella i un segon institut de Manresa formen part del grup de control. La iniciativa ofereix una plataforma digital amb recursos sobre nutrició i activitat física per als alumnes, així com materials específics per al professorat i les famílies. L'objectiu és implicar tota la comunitat educativa en la promoció d'uns hàbits de vida més saludables. El projecte, finançat per la Unió Europea a través del programa Horitzó Europa, es troba actualment en la fase final d'avaluació i a partir del setembre tots els centres participants tindran accés a aquesta plataforma. I la Catalunya Central ha celebrat l'acte institucional del Dia Internacional LGTBIQ, un acte que aquesta vegada la Catalunya Central s'ha fet a la ciutat de Berga.
3: L'activista social Brigitte Lamour ha estat l'encarregada de conduir l'acte institucional del Dia Internacional per l'Alliberament LGTBI+, de la Catalunya Central, que s'ha fet aquest matí al convent de Sant Francesc, de Berga. La cerimònia duia per lema Orgull d'Orgull i ha estat presidida per Elia Tortolero, delegada del govern a la demarcació. En el seu Parlament, Tortolero ha volgut destacar el pas endavant que ha suposat per la defensa dels drets de tothom l'aprovació de la llei 13/2025 de 29 de desembre dels drets de les persones LGTBI i l'erradicació de la LGTBI-fòbia.
4: Per tant, avui reafirmem aquest compromís col·lectiu, aquest compromís del Govern de la Generalitat de Catalunya per seguir avançant, perquè ningú hagi d'amagar-se, perquè encara patim, no? I també ho deia la regidora, aquestes agressions que moltes persones amb nits de festa o quan surten a treballar o quan agafen un transport públic doncs encara es troben amb persones, no? Que no respecten la seva identitat i, per tant, nosaltres des del govern i especialment des de la Catalunya Central seguirem treballant en aquest sentit.
3: L'acte ha comptat amb la presència del director general de Polítiques Públiques i LGTBI+, Alberto Lacasta, regidors i regidores d'Ajuntaments del Berguedà i altres personalitats. Després dels parlaments i la lectura del manifest a càrrec de la presentadora, la històrica activista Tania Navarro ha presentat el seu llibre La infància d'una transexual en la dictadura, acompanyada d'una exposició de fotografies de gran format que aquests dies es pot veure al claustre del convent de Sant Francesc de Berga, obra del fotoperiodista Luca Gaetano. Les imatges mostren l'activista en diferents escenes de la vida quotidiana i les compara amb les fotografies de les lluites per la defensa dels drets del col·lectiu trans durant la fosca nit del franquisme i els violents anys 70, 80 i 90. La cerimònia ha acabat amb un monòleg de l'actor i activista trans Eloi Martín Casanovas.
0: I ja ho saben que aquest proper mes d'agost hi ha aquest gran eclipse. Doncs bé, hi ha un aparell creat a la Catalunya Central. Es diu Eclipso.
5: L'Espai Malla ha desenvolupat l'Eclipso, un dispositiu que permetrà escoltar l'eclipsi del proper 12 d'agost. Un projecte pensat perquè persones invidents o persones amb dificultats visuals puguin tenir una experiència sensorial a través d'una sonificació.
6: Com es fa servir? Senzill. S'engega l'interruptor i s'orienta cap al sol. I a mesura que el sol es vagi apagant, anirà baixant la quantitat de llum ultraviolada i anirà baixant el ritme i el to de les notes que emet l'aparell. És una experiència, diguem, sensorial diferent. No? La sonificació fa això, un fenomen físic, el converteix en un so, en un fenomen sonor.
5: Durant l'eclipsi solar, la Lluna s'interposa entre la Terra i el Sol, reduint progressivament la llum i la radiació ultraviolada que arriba a la superfície. Aquest nou dispositiu capta aquesta reducció i la tradueix en canvis musicals audibles.
6: Tenim aquest ritme baix. I ara, si li posem una llum ultraviolada d'un LED, simularem el Sol, no l'eclipsi, sinó el contrari,
5: Aquest prototip ha estat creat a l'Espai Malla fent servir impressores 3D, intel·ligència artificial i tecnologia d'última generació.
6: Jo em penso que hem de tenir en compte que és l'objectiu d'Espai Malla, que és justament tenir tots aquests recursos tecnològics que ara estan molt a l'abast de tothom, que la gent s'animi a fer projectes que de vegades ens semblen més complexes del que són. I poder utilitzar tota la tecnologia des de l'impressora 3D fins als mòduls electrònics que parlava, doncs tot això dona moltes possibilitats.
5: L'Eclipso estarà a disposició del públic el dia 12 d'agost a l'Observatori Astronòmic de Castelltallat, situat a Sant Mateu de Bages.
0: I si anem als esports, els hi hem de dir que el Quinzenàs de Manresa ja té i ha presentat la nova equipació, la nova samarreta de cara a la temporada vinent.
7: Una samarreta amb identitat pròpia, inspirada en Manresa i el Bages. Així és la nova equipació del Quitzenàs Manresa per la propera temporada, i és que la silueta del massís de Montserrat és el tret més identificatiu. La nova samarreta s'ha presentat a la seu de Turion, que són qui l'han elaborat i ha arribat a un acord amb el club pels propers 3 anys, i confien en que duri molt més. El preu serà similar a l'actual.
8: Hi ha un petit increment, però és l'IPC normal, es podrà tenir des d'allà mateix. Qui vulguin podria ja fer comanda i en 10-15 dies ja tindrem estoc suficient a la botiga.
7: Amb Turion es completa un 3 en ratlla de quilòmetre zero.
9: És curiositat, no?, que aquest any el patrocinador màxim del club sigui Quinzenats. Nosaltres, que Quinzenats és una empresa d'aquí Manresa, i Turion som d'aquí Manresa, i el club també, doncs vam voler intentar donar-li una identitat pròpia a la samarreta del nostre territori.
7: Més enllà de la silueta de Montserrat que corona la part superior, la nova samarreta incorpora altres detalls carregats de simbolisme, com les coordenades del nou congost. El blanc i vermell en són els únics protagonistes, una aposta que reforça la identitat del club. La voluntat és clara, que aquests siguin també els colors que tenyeixin la graderia en cada partit, convertint el nou congost en un autèntic mar blanc i vermell.
0: Ens anem a les portades, expliquem el que diu el diari Regió 7 en la seva edició digital. Els 3 detinguts per les destrosses a la via del tren passen a disposició judicial a Manresa. La Catalunya Central es lleva olorant el fum d'un incendi de l'Aragó, i els veïns de Manresa segueixen buscant piscines a la resta del Bages per banyar-se a l'estiu. Ens anem al que explica l'Aquí Berguedà. Denunciat un home perquè cremava herbes provocant un incendi a Sagàs. Ens anem ara a Solsona. Incendi ràpidament controlat en una àrea urbana forestal d'Odèn. I ens anem a l'infonoia.cat, anem fins a la comarca d'Igualada, fins a la comarca de l'Anoia. Militants d'Esquerra Piera abandonen el partit en suport a les regidores expulsades Núñez i Jornaler. Ens anem a la predicció meteorològica per aquesta primera jornada de juliol. De fet, el que tindrem és un matí amb molt de sol, que és el que tenim, i a la tarda creixeran nuvolades que poden deixar el cel força cobert aquesta tarda en punts de la Catalunya central. Poden haver-hi precipitacions en punts del Berguedà, en punt d'Osones i també del Bages. Això sí, no s'esperin grans pluges. Les mínimes que avui han estat de 17 graus a Manresa, 18 i Igualada també a Vic, i 16 graus a la ciutat de Solsona. Les màximes que van quedant cada dia, això sí, un xic més curtes, però no farà fred, això sí, avui màximes que vorejaran els 33 graus de temperatura.
10: Maria, què estàs fent? Estàs barrejant envasos i vidre amb l'orgànica.
11: El cubent de l'orgànica només restes de menjar, tovallons bruts i petites restes vegetals. Així es pot reaprofitar i es converteix en compost.
12: És un missatge del Consorci del Bages per a la gestió de residus. Coneixes els vins naturals? Són vins que s'elaboren amb la mínima intervenció i la màxima observació. A Manresa, al carrer Font del Gat número 25, La Vineria. Únic establiment especialitzat en vins saludables. Amant i especialista d'aquests vins, el sommelier Marc Avalós t'aconsellarà i et recomanarà sempre el millor vi per a tu i els teus. Vine a La Vineria a comprar els teus vins naturals, a fer una copeta, i si vols també et pots quedar a sopar. La Vineria, 93-875-7612. Truca i fes la reserva per gaudir dels vins naturals. La Vineria, una experiència única a Manresa.
13: Migdia central, Eli Pagan.
0: En aquest migdia central de Ràdio Manresa ja saben que els dimecres parlem de persones grans, parlem d'envelliment, i ho fem de mà d'un expert en aquest tema, i per això, doncs, com una vegada cada 15 dies, saludem a la Sònia Díaz. Sònia, què tal, com estem?
14: Doncs molt bé, molt acalorada, sí, però molt bé.
0: Jo t'anava a dir, com portem la calor? Malament, no?
14: Uf, Fatal, eh?
0: Perquè ets més de calor o de fred?
14: Jo diria que m'agrada la calor, però no aquesta.
0: Ah, sí, exacte. Jo també. Jo pensava, sempre diuen hivern o estiu. Jo sempre deia estiu. A mi l'estiu m'encanta. Ara, això tampoc. És a dir, aquestes altes temperatures que no són bones, no són bones per ningú. Avui no parlarem de calor, eh? Que seria un altre tema, potser com afecta les persones grans, però això ho deixarem per l'àrea de... pels espais de salut que també fem aquí a la ràdio. Avui volem parlar de la solitud, perquè moltes vegades és una solitud que la gent gran s'hi troba, no? És a dir, és una solitud moltes vegades doncs, no volguda, que aquestes persones grans, Sònia, s'hi troben.
14: Exacte. Avui parlem de la solitud o de les solituds, perquè és veritat que n'hi ha de molts tipus, però en concret de la solitud aquella que és no desitjada. És veritat que, per una banda, tothom necessita moments de soledat, de calma, de silenci, però està clar que una cosa és estar sol o sola i l'altra és quan et sents sol. I aquest sentiment, que avui ho centrem en l'envelliment, però que tothom, a qualsevol edat, es pot sentir sol o sola, doncs bé, es pot convertir en una forma de malestar, no? Que poden ser més o menys visibles, no? Però que, evidentment, doncs, incideixen en nosaltres.
0: Perquè, Sònia, hi ha diferència entre estar sol i sentir-se sol?
14: Sí, perquè a vegades pensem que la gent que viu sola s'ha de sentir sola. I no, són coses diferents. Una cosa és estar sol, perquè estar sol pot ser una elecció. Tu pots decidir, jo me'n vull anar a viure sola, o jo vull estar en un espai per pensar, o necessito fer un retir, o necessito descansar amb més o menys durada. No? O puc decidir viure sol. I això no vol dir que em senti sol o sola. El fet de sentir-se sol és una altra cosa. És quan tu trobes a faltar vincles, quan sents que... o trobes a faltar... no? T'espera, o quan no tens amb qui compartir el dia a dia, o bé quan estàs envoltat de gent i et sents incomprès o incompresa, o que ningú t'escolta prou, o que... Sí, per tant, és un sentiment i això vull dir que ens podem sentir sols o soles, inclús vivint en família, o estan envoltats de gent. I és que les solituds poden ser múltiples, no? Podem estar parlant d'una solitud social, és a dir, em falta gent amb qui relacionar-me, o podem estar parlant d'una solitud emocional, que és quan em sento trista, quan em sento malament, no? Perquè les relacions que tinc són de poca qualitat, no m'aporten allò que jo necessito.
0: Uh-huh. I, Sònia, hi ha factors de risc en la vellesa en aquesta, quan parlem de solitud?
14: Sí, perquè, com deia, vull dir, tothom a qualsevol edat es pot sentir sol o sola. I ara hi ha prou estudis que ens demostren que les franges d'edat que senten més soledat o les soledats no desitjades són els més joves, de menys de 25 anys, o els més grans. Però si ho centrem en l'envelliment, en la vellesa, hi ha factors de risc, sí, i alerta, que el que direm ara no vol dir que ara tothom que compleixi o tingui tots aquests factors pugui sentir soledat no desitjada, no, cadascú sent diferent. Però, per exemple, vaig perdent amistats. No? A mesura que vaig envellint, sí. Vaig veient que la meva xarxa relacional doncs, es va empobrint i cada cop vaig acumulant pèrdues.
0: I això ha de ser molt dur,
14: perdut a la teva parella.
0: Dic, Sònia, dic, això ha de ser molt dur, Sí, sí, molt, molt.
14: Sí, sí, perquè a més tu et vas sentir... Bueno, llavors és quan tu escoltes, no? A vegades hi ha frases que dius, quin sentit té ja per mi, no? Viure, quan ja no tinc a ningú, quan sóc... Bueno, hi ha persones que t'ho manifesten i és que realment ha de ser dur. Clar? I és veritat que hi ha un tema estadístic, que quan més edat tens, més probabilitat tens d'anar perdent gent. I gent del teu voltant, clar, del teu entorn. És un tema estadístic. Però hi ha més risc amb l'envelliment? Sí, el fet de que si tens fills o filles que estiguin lluny de casa teva, no? Que no estiguin perquè han marxat a treballar, perquè viuen en un altre municipi, el fet d'anar perdent salut, això també és un factor de risc que et puguis sentir més o menys sola, no? Si perds mobilitat, per exemple, i no pots fer tot allò que podies fer abans. Però també tenim la pobresa, els recursos econòmics. Hi ha molta gent que el fet de no tenir d'arribar a finals de mes allò, no?, amb dures penes, no?, com es diu en castellà, els fa sentir sols, soles. Per què? Perquè no poden sortir a fer allò que els agradaria o de la manera que els agradaria, no? I també hi ha un tema de gènere. les dones, no?, tenen un factor de risc més elevat, són les que es queden vídues abans, i moltes d'elles, tot i que després veiem moltes dones com refan, són resilients i reorganitzen la seva vida, però estadísticament també són les que, no?, tenen o manifesten patir solitud més d'aquesta no desitjada.
0: Llavors, clar, evidentment, aquesta solitud que també té conseqüències, no?, sobre la teva salut física i potser també més sobre la mental, no, Sònia?
14: Clar, ara també diversos estudis ja manifesten que la solitud no desitjada pot afectar tant a la salut física com a l'emocional. De fet, diuen, hi ha estudis que diuen que afecta tant com fumar o com dur una vida sedentària, i que hi ha frases molt contundents, no?, que diuen que la solitud mata. I és en aquest sentit, no?, algú diu que la solitud mata. Bueno, doncs perquè hi ha persones que quan se senten soles, i a més estan soles, no?, li afegim aquest annex, per exemple, es deixen de cuidar, deixen de cuinar-se per elles mateixes, deixen de relacionar-se, i per tant, deixen d'anar al metge, no?, perquè pensen, bueno, total, per què ja m'he de cuidar, no? I són factors que van elevant aquest risc. I, de fet, clar, hi ha persones que estan, a més, soles, se senten soles i estan soles. Vull dir, quan estan soles, vull dir que hi ha aïllament social, que es relacionen amb molt poca gent. Llavors, el risc encara és més elevat, perquè si es troben malament, doncs és allò quan apareixen aquelles notícies, no?, han trobat una persona gran, mort, al seu domicili, que feia X sí. temps, per exemple. No? Sí, sí. En aquest sentit, no?, té aquestes conseqüències. Però també, a vegades, segur que hem escoltat dir, no?, se li va morir la seva parella i es va morir de pena. Això ho hem escoltat a vegades, no? Al cap d'un temps es va morir de pena. No és que moris de pena en si, però sí que la tristesa i el fet de sentir-se sol o sola perquè has perdut la teva parella, no?, i a més li assumes l'envelliment, etc. Doncs sí, no?, la tristesa pot arribar a matar, no? I és per això diem les conseqüències que té sobre la salut física i emocional i mental.
0: I, Sònia, no sé si també n'hem parlat moltes vegades amb tots aquests espais de diferents estratègies, no?, amb activitats, amb diferents accions, no?, per evitar tota aquesta solitud.
14: I tant, perquè per això que dèiem, perquè el que ens interessa és combatre aquesta solitud no desitjada de la gent que no la vol viure i que no troba les eines o no sap, no? La solitud no oblidem mai, no és un tema, és a dir, un la viu cadascú individualment, però la solució és comunitària, és col·lectiva, som tots que hem de contribuir, no?, a donar eines a aquelles persones que no les troben. Llavors, hi ha accions? I tant. Més enllà de totes les activitats que ens ofereixen els casals, que això sempre és una bona manera de participar d'activitats que ho fan compartides, va, que les puc fer amb més gent. Per exemple, hi ha un projecte molt bonic, que és el Viure i Conviure, de la Fundació Roure, que és que persones que viuen grans, que viuen soles, ofereixen, per exemple, una habitació a casa seva a joves que estan a la universitat, joves universitaris, i a canvi, doncs, el que fan és compartir algun àpat. Pot ser l'esmorzar, pot ser un dinar o pot ser un sopar. I què fan? Doncs així es fan companyia. O, per exemple, a nivell d'Espanya, hi ha el projecte Adopta un Abuelo, que el que fan és un projecte intergeneracional on gent jove també s'ofereix com voluntària per anar a visitar a persones grans que estan soles o se senten soles, no tenen per què estar soles, i els fan com visites setmanals. I diu això també, tenim diferents tipus de voluntariat que donen sentit i també donen cobertura a persones grans que se senten soles, com per exemple Creu Roja o els Amics de la Gent Gran, que ja fa molts anys que Amics de la Gent Gran està a nivell mundial i fan voluntariat també per acompanyar persones que se senten soles. Però ara, per exemple, també la tecnologia ens ofereix aquests espais. Ara, aquesta setmana passada, vaig llegir que han inventat amb intel·ligència artificial un lloro. És un robot, eh? Però tu el veus i és un lloro. Espera, que el vols el nom, es diu Honorato. Però és boníssim perquè és un lloro cuidador. No riguis. Però la veritat, busqueu-lo perquè em va semblar fascinant. Perquè ja coneixíem els gossos amb intel·ligència artificial, els gossos robots, que fan molta companyia i semblen molt, cada cop els fan millor, i semblen molt reals, i la persona gran els acarona, es mouen, etc. L'Honorato, a més, et llegeix les constants, et fa un seguiment de salut, et pregunta com estàs... Clar, això per una persona que està sola, està gran, o se sent gran, o se sent sola, doncs és fascinant. L'Honorato, jo us recomano que el busqueu. I si no, mira, n'hi ha un també, el projecte Radars, que aquest és molt interessant perquè és a nivell comunitari. Aquí Manresa jo no el conec, i a la comarca, però a l'àrea metropolitana sí, que és que són els comerços o les botigues que es posen en contacte amb uns serveis socials, amb un ajuntament, per dir, escolta, que tal veí o tal veïna fa 3 dies que no ve i sempre baixa a comprar el pa, no? I això ho diuen els botiguers o botigueres. Això és el projecte Radars. Això és molt interessant per detectar la gent que saben que està sola, que es poden sentir sola i que potser estan aïllades.
0: Ma, déu-n'hi-do, les accions que hi han de, no, amb aquesta... No, ja vol dir la importància, no, el problema que representa, doncs, la solitud per la gent gran. I llavors, Sònia, també el valor d'aquestes petites accions quotidianes, no? Ara, no, per exemple, deies aquest llistat, no? De dir, mira, doncs, la Pepeta fa potser 2 dies que no ve a comprar, o que no la veiem, els veïns, no? El valor també d'aquestes, que sembla que no, però són accions molt, molt importants, petites coses que són importants. O de potser de trobar-te una persona a l'escala, no? Una persona gran. No? I parlar amb ella, cosetes així també.
14: Exacte, perquè ara us plantejava, us explicava projectes com més grans per combatre la solitud no desitjada, però la pregunta és, bueno, jo què puc fer en el dia a dia? No? Qualsevol persona que ens estigui escoltant. Doncs són aquestes petites coses que també són molt importants, que tu et trobis amb la veïna i li diguis un bon dia. O com està? Un com estàs? És una pregunta com de cortesia, però un com estàs? O inclús ens podem oferir una mica més. Si mai necessites res, que sàpigues que estic aquí. Això pot ser més... o una mirada amb un somriure que qualsevol altra cosa, no? Hi ha persones que estan com molt soles, no? O aquesta detecció, encara que no tinguem una xarxa o un projecte comunitari formal creat, bueno, doncs aquesta xarxa veïnal, que tu saps que la veïna del davant cada dia aixeca la persiana. Ostres, fa 2 dies que no l'aixeca. Bueno, potser ara s'ha anat de vacances, però... Jo recordo fa uns anys a la comarca de les Garrigues, que a Lleida, que jo estava fent un projecte per treballar les solituds, i em va fascinar, perquè allà hi ha pobles molt petits, de 200 habitants, de 100 habitants, on hi ha gent molt gran vivint i que viu sola a casa seva. I ells tenen el seu projecte, que li havien anomenat informalment en aquells anys, i li deien el projecte de persianes aixecades. I és perquè les veïnes, els veïns, ja sabien que tothom tenia una consigna, que era al matí em llevo i aixeco la persiana. Per què? Perquè és la manera que tinc d'avisar les meves veïnes que estic bé. Això és meravellós, això és comunitari. No? I són aquestes petites coses que ens ajuden també a treballar contra aquesta solitud.
0: Sònia, amb què acabem avui? Amb quina reflexió, amb quina pregunta?
14: Amb aquesta reflexió de que la solitud cadascú la pot viure d'una manera molt individual, però que les solituds les hem de treballar de manera comunitària i de manera conjunta, i començant des de cadascuna de nosaltres i fins, evidentment, a nivell institucional i governamental. I llavors, i això, no? Que és que tothom, no? Avui estem parlant d'envellir amb soledat, i que envellir pot ser molt bonic si ho fem acompanyats, i si aquesta opció no hi és, que puguem estar o sentir-nos reconegudes. Llavors jo preguntaria, ostres, coneixeu d'algú del vostre entorn que sabeu que viu sola, que potser es pugui sentir sola i que potser li pugueu dedicar un somriure a preguntar-li com està? I ja està, amb això acabaríem avui.
0: Doncs escolta, Sònia, moltíssimes gràcies i ens retrobem d'aquí 15 dies.
14: Molt bé, a vosaltres, i que la calor sigui lleugera.
0: Esperem-ho.
15: Vuitena edició de la Ve de Gust, la mostra gastronòmica i vitivinícola de Gironella. Vine a fer un tast de productes i gastronomia de proximitat del Berguedà en un espai natural únic. T'esperem dissabte 4 de juliol a la Font del Vals, a Gironella.
10: He fet neteja a les golfes, he trobat un mirall trencat i una vaixella vella. Vaig a portar-ho al contenidor de vidre.
7: No, el contenidor verd només amb vasos de vidre, ampolles, pots de conserva... Així assegurem que aquest vidre es pugui reciclar i convertir-se en nous productes.
15: És un missatge del Consorci del Bages per a la gestió de residus i Ecovidrio.
16: El cap li girava.
17: Subministren energia i ara ens ajuden a produir-la! No!
18: Doncs sí, i es diu autoconsum. Instal·lació, finançament i autoconsum compartit. Comunitats de veïns, unifamiliars i empreses. Benvinguts a la revolució energètica.
19: Factorenergia.cat.
18: Per fi hi ha un altre llum. Factor Energia.
19: Ho veieu?
20: Empresa col·laboradora amb la Barcelona Equestrian Challenge.
15: Coneixes els vins naturals? Són vins que s'elaboren amb la mínima intervenció i la màxima observació. A Manresa, al carrer Font del Gat, número 25, La Vineria. Únic establiment especialitzat en vins saludables. Amant i especialista d'aquests vins, el sommelier Marc Avalós t'aconsellarà i et recomanarà sempre el millor vi per a tu i els teus. Vine a La Vineria a comprar els teus vins naturals, a fer una copeta i, si vols, també et pots quedar a sopar. La Vineria, 93-875-7612. Truca i fes la reserva per gaudir dels vins naturals. La Vineria, una experiència única a Manresa.
13: Migdia Central, Eli Pagant.
0: És estiu, per tant ens toca parlar en aquest migdia central de festa majors, de festes majors, i avui nosaltres en aquest cas ens en volem anar fins a Sant Fruitós de Bages, que a partir d'aquest proper 2 de juliol i fins al dia 6 celebren la seva festa major. Per això, en aquest migdia central d'avui de Ràdio Manresa hem convidat a la Núria Clarella. La Núria és la regidora de festes de Sant Fruitós de Bages. Núria, què tal? Com estàs? Molt bon dia.
21: Bon dia, molt bé.
0: Núria, no sé si teniu novetats per aquesta festa major d'enguany, la d'aquest 2026.
21: Sí, alguna novetat tenim. Bueno, principalment divendres, a la tarda es fa, que abans es feia dissabte, aquest any ho passem a divendres, que és la festa del pobillatge, de l'hereu i la pobilla. L'únic que aquest any introduïm la pobilleta i l'hereuet. Aquest any també s'escollirà una pobilleta i un hereuet per la, bueno, per tenir el títol durant un any de pobilleta i hereuet de Sant Fruitós, juntament amb la pobilla i l'hereu.
0: Aquesta seria, n'hi ha més? Núria, de novetats?
21: Sí,
0: digues,
21: la novetat. El divendres és el concert del Miqui Núñez, que això és la festa grossa que encetem ja tota la festa major, per dir alguna cosa. Continuem ja doncs, amb la festa andalusa, que ja està més que establerta. Una banda d'aquestes, a Banda Cool, que són un grup de versions, el set de ball, que és country, el friki bingo, ball pels avis, una mica de tot, no? I després el dissabte doncs, també el DJ, amb un homenatge també a l'Estudio 54, la ballada de sardanes, que això és una festa major una mica típica de que fem actes molt repetitius, que diem nosaltres, però que són ja molt establerts, no? Que sense això no pensaríem en una festa major sense l'orquestra, la vell de l'orquestra, les sardanes, el vermut popular, totes aquestes coses que fan, bueno, que fan una mica de germanor i que la gent del poble al final ens sentim, bueno, doncs de la família, no? Que sortim en família i puguem viure al carrer tots junts. I el dilluns tancaríem, doncs, amb una novetat, amb el Peyu, que ha vingut algun cop més que altre, amb la seva obra, La Niña Bonita.
0: Clar, ara la regidora ens deia actes, no?, que aneu fent cada any, però clar, suposo que sí. Són activitats a la Festa Major que evidentment doncs, la gent ja espera perquè doncs, són molt tradicionals i perquè a més també, no?, i perquè la gent en gaudeix d'aquestes activitats.
21: Sí, sí, és una festa major que any rere any. Jo ara ja fa un parell d'anys vaig instaurar doncs, fer un ball per la gent gran, que abans no s'havia fet mai, i el dissabte de la nit ja és sagrat, no? I són coses que es van fent i que la gent demana, que tenen, doncs, bueno, vas canviant cosetes, però al final el que funciona, funciona, i més val no tocar-ho, i tothom és per tots els públics, des dels més petitons fins als més grans, i creiem que això almenys la gent, tothom està sent representat.
0: El que dèiem això llavors, una festa major per tothom, Núria, és a dir, des de que tothom, des dels més menuts, i ara que ens deies aquesta, no?, posar aquesta activitat també, aquest ball per la gent gran, llavors una festa major per tots els públics.
21: Sí, sí, la qüestió és que tothom surti al carrer, que ens trobem els veïns i veïnes que venim, doncs, bueno, com que fa calor durant el dia no et veus, no? Però que a les nits puguem sortir i puguem gaudir i que sigui una festa major tranquil·la, que sigui per la gent del poble, que estiguem tots... Bueno, és una manera de veure'ns, no? Una manera de desitjar-nos un bon estiu i d'estar tots allà junts.
0: Mm-hmm. La gent hi participa, Núria, eh? És a dir, sí, la gent dels pobles esperen, sí, eh? I també de les ciutats, sí, sí, eh? Quan arriba, per exemple, aquí a Manresa, eh? Però a Sant Fruitós la festa major és participada, eh? La gent l'espera.
21: Sí, molt, molt, molt participada. Hi ha actes que ja són fixes, és el que dèiem abans, no? Són actes fixes que no els hi posis, no els hi solapem amb altres, no? Perquè al final tothom vol anar tot arreu. És complicat, perquè això sí que organitzar una agenda que tothom puguem anar tot arreu és complicat, però bueno, ja ho intentem, ja, perquè almenys una estoneta puguis estar a tots els actes.
0: Doncs, Núria, animar, deies, que en gaudeixi la gent del poble, si la gent d'altres pobles, tot, i d'altres municipis, també d'altres
21: municipis,
0: estan convidats, que vinguin a Sant Fruitós.
21: I tant, tothom que... està convidat a venir, a passar-ho bé, a disfrutar, i, bueno, que és la millor hora per estar al carrer, estar fresquets i poder, pues, això, entre tots, viure, pues, la tranquil·litat d'una festa major, de sortir, veure, xerrar i disfrutar.
0: Doncs que repassin els actes d'aquesta festa, sí, major de Sant Fruitós de Bages, que n'hi ha molts i que de ben segur, sí, trobaran algun o més activitats, no, que els agradin per poder fer cap aquest cap de setmana, doncs, a Sant Fruitós de Bages. Núria, moltíssimes gràcies.
21: Gràcies a vosaltres.
0: I que vagi molt bé la festa major.
21: Moltes gràcies.
1: Si has notat que últimament no hi sents com hauries de sentir i et costa captar sorolls, paraules, no creus que t'hauries de fer una revisió d'oïda? Audiocàlia. Podràs provar els audífons que més s'adaptin a tu. Fàcils de manipular, recarregables, discrets, de tot tipus. També amb connexió Bluetooth. Treballen amb les millors marques del mercat i la màxima garantia. Per què no ho proves? Segur que si vas a Audiocàlia sortiràs content i agraït, perquè la teva oïda es mereix sentir-ho tot. Audiocàlia, carrer Àngel Guimerà 17 de Manresa. I a Solsona, al passeig Pare Claret 6.
19: He fet neteja les golfes, he trobat un mirall trencat i una vaixella vella. Vaig a portar-ho al contenidor de vidre.
22: No, el contenidor verd només amb vasos de vidre. Ampolles, pots de conserva... Així assegurem que aquest vidre es pugui reciclar i convertir-se en nous productes.
1: És un missatge del Consorci del Bages per a la gestió de residus i Ecovidrio. 18a edició de la Ve de Gust, la mostra gastronòmica i vitivinícola de Gironella. Vine a fer un tast de productes i gastronomia de proximitat del Berguedà en un espai natural únic. T'esperem dissabte 4 de juliol a la Font del Vals, a Gironella.
23: Migdia Central, Eli Pagan.
1: Hire Trends Manresa, carrer Girona 30, 93 874 89 63. La vida és massa curta per portar un cabell avorrit. Hire Trends Manresa patrocina l'actualitat del cor.
0: Doncs vinga, avui ens passa un minutet de la una del migdia, ens anirem fins a Hire Trends Manresa, saludem a la Sheila. Sheila, què tal, com estem?
24: Hola, Eli, bon dia, molt bé.
0: Tot bé?
24: I tu? Tot bé, amb calor.
0: Amb calor, sí, sí, sí, sí, sí. Però pitjor deu... A fora deu estar pitjor que on estem nosaltres ara. I la que segur que tenim ben fresca és a la Laura Mitjans, ja t'ho dic ara, perquè ella està dintre l'estudi, que és el que tenim, amb l'aire condicionat més fort. La Laura és fredolica. Tens veu?
25: Eli, què tal? Tinc veu i la pell de gallina també.
24: Ai, Laura, m'encantaria estar al teu costat llavors, eh?
0: Ah, escolta, perquè tu què ets, a les meves o a les de la Laura? Perquè la Laura...
24: No, jo soc de les teves, a les teves.
0: Les de tenir calor, de tenir calor.
24: No puc més, sí.
0: Doncs la Laura, pobra, la tenim sempre amb allò... A casa meva dirien esborronada, no sé si la gent, sí, sap què és, no?, de tenir la pell de gallina. Doncs vinga, ens queden 13 minuts per arribar a la una del migdia. i avui, doncs, ahir, quan passem el planning, que a vegades passen que surten coses d'última hora, no? Com allò, hauríem de fer un d'això d'última hora, eh? Sí. També, i amb les notícies del cor també passa. Ben bé, no sé si és notícia del cor, però ahir la Laura m'enviava una cosa. Has vist això? Que és que Hisenda, no?, va treure la llum, va informar dels morosos d'Hisenda. Quan estem parlant de morosos, estem parlant de persones que deuen res, quatre xavos, eh? En aquesta llista hi ha els que deuen més de 700.000 euros a... com es diu? A Hisenda.
2: Sí.
0: Que no estàs
24: bueno, tu i jo com mai guanyarem això.
0: No, no, jo ja pensava... No dic, passa, a mi aquesta llista no m'hi trobo.
24: No serem mai. Sí, no,
0: no ens hi trobaran en aquesta llista, però clar, llavors evidentment totes les revistes del cor llavors comencen a mirar no, qui hi ha en aquesta llista. Laura, per què? Qui hi ha en aquesta llista? Perquè la Laura se'n va mirar uns quants, eh?
25: Kiko Matamoros.
24: Kiko Matamoros. Molt bé, tu,
25: que fa molts anys que repeteix Kiko Matamoros.
0: Ai, que sapigueu bé, que, Kiko. Però que sapigueu que el Kiko Matamoros entra en aquesta llista per 700 euros. És a dir, que si la llista entra als 700.000 euros, doncs ell en deu, m'inventaré el pico, que em perdonin els oients, ell deu 700.764. És a dir, per aquests 700 euros el Kiko Matamoros entra en aquesta llista.
24: Però com pots veure això?
0: No ho sé.
25: Quedar-se tan ample, sí.
0: Clar, jo...
25: No, però és que no només, o sigui, no només és que deu més, també tenim a la Isabel Pantoja, per exemple, que ja és recurrent de cada any.
0: Aquesta no hi
25: ha... 1.200.000 euros, Isabel Pantoja. Pat Vera també, Mario Conde...
0: Aviam, llavors hi ha Bertín Osborne.
25: Ah, també un altre recurrent.
0: Bertín Osborne, que també hi és, i això. Vaig llegir que la Pat Vega, per exemple, en poc temps ha pogut... Si l'any passat devia 2 milions, aquest any ja només en deu un.
25: Sí.
0: Que dius, home, està bé, no?
24: Però la Pat Vega diu que és per la seva sogra i la tieta del
0: sí,
24: seu home.
0: Sí, sí, perquè ara ha sortit, vale. Que ara ha sortit que no està en el... És a dir, que el problema que ha tingut amb els diners i amb els xanxullos que li han fet a la Pat Vega, no estan Orson, no? Es diu l'exhome de la Pat Vega, sinó que aquí també hi havia la mare i la tieta aquí posant-hi...
24: És que les suegres, déjate-les ir, eh?
0: Claro, no deixes a la suegra, no deixeu que la sogra us posi mal. A les llibres.
24: Nosaltres serem els suegres, Eli.
0: Ai, sí.
24: La Laura també, eh? Laura?
0: Sí. Però bona sogra serem. Bueno, no ho sé.
24: Bueno,
0: quan ens toqui ja ho veurem.
24: Depèn la que ens toqui, sí.
0: Exacte.
25: Depèn la que ens toqui, exacte.
24: Així de clar, o el que ens toqui.
0: O el que ens toqui. En aquest cas, el meu serà el que ens toqui.
24: Jo tindré dels dos.
0: Tu podràs triar i remenar.
24: Sí.
0: A mi el que em sobta de tot això, de la llista d'Hisenda, és que tu puguis veure, vale? No sé què deu el senyor Mario Conde, vale? O el que deu la Isabel Pantoja, que aquesta no surt, sí que surt. Però que puguis deure 1 milió d'euros i, senyors, no passi absolutament res.
25: No, i puguis seguir anant al metge, anant... Bueno,
0: ja no...
25: Gaudint de l'estat del benestar,
24: no sé,
25: igualment.
24: Per què poden continuar treballant i guanyant? Perquè si tu deus alguna cosa, el primer que faran quan et rebis tu la teva nòmina serà t'embargar.
0: Sí.
24: Aquesta gent... no sé, que deu tants milions, saps? Què passa? O sigui, ara fan un concert allà, una gira, no sé quantos... I què passa a aquesta gent? O sigui, cobren i no els hi passa res. Això queda per sempre allà...
0: No sé.
24: O decideixen ells quan pagar-lo o què passa?
0: No en tinc ni idea, no sé com funciona. Però ja no és que visquin la seva vida, sinó és que viuen la vida... Per sobre, evidentment...
25: Per sobre, a tot tren.
0: Perquè, aviam, el senyor Kiko Matamoros, la setmana passada en parlàvem, de que s'ha tornat a fer una cara nova.
25: Sí, però això li regalen, Eli.
0: Li regalen.
25: Com que ja està en VIP a la clínica Egos,
24: però, bueno,
25: que és on va el famoseo.
24: Això li regalen, però la casa...
25: La casa, clar, lloguer, viu en una casa,
24: no,
25: sí, sí.
24: La casa Canàries de la Isabel Pantoja, tu te'n vas també a buscar un lloguer de 800 euros, vale? I et demanen les seves nòmines, entren a la teva base de dades. O sigui, si tu deus 300 euros de l'IBI d'una vivenda que tinguis, ja no te la llogaran.
0: No, que tinguis,
24: o sigui,
0: una multa de trànsit.
24: Aquesta persona en deu 1.200.000 euros.
25: Sí, i li lloguen igual.
24: Com ha pogut llogar una casa a Canàries o comprar-se-la o no sé de què fa? Com pot ser que aquestes gires continuen guanyant diners? De què viuen?
0: Mira, la Paz Vega, la portada del... Bueno, la portada no, el que surt ara l'Ola, la revista Ola, és exclusiva. Las fotos más familiares de Paz Vega junto a sus dos hijos tras mudarse, por sorpresa, a un exclusivo barrio de Madrid.
2: Clar.
24: Muy bien.
2: I amb la deute...
0: Clar, amb un deute d'un milió d'euros a Hisenda. És que tu tens un deute. És
24: però,
0: a dir...
24: però si té propietat, per què no es queden aquestes propietats? No, i s'acaba el deute.
0: No sé, algun dia hauríem de portar aquí un inspector d'Hisenda que algú ens expliqui, que ens expliqui realment com poden...
24: Por favor, senyor inspector d'Hisenda, ¿puede venir un dia a explicar-nos esto? Es que nosaltres no ho entenem.
0: No, no, ni tu ni ningú. És a dir, perquè jo...
24: Perquè tu et manen la factura de la llum, vale, i tu dius, doncs jo ara no la pago fins que no m'arribi la lectura correcta, no sé què, no sé quant, ja t'han ficat a la llista d'amorosos.
0: Oh, i tant.
24: Ja no vagis a demanar ni una visa. M'entens? Perquè no te la donaran.
0: No.
24: Llavors, aquesta gent, de què sobreviu? De què viu? O sigui, com fan aquests tràmits? Per, igualment, també, com arribes, has de guanyar molt per
2: deure tant.
24: Tenir aquest deute, no?
2: Sí.
0: Jo crec que és d'aquelles coses inexplicables que no en traurem l'entrellat
24: no.
0: Cada any quan Hisenda, jo no sé, perquè a més que tampoc no els hi crees algú, jo surto amb una llista d'aquestes i ja tindria mal d'estom, vull dir, imagina't que fiquen...
24: Jo si dic 100 euros ja m'he anat aquí cap.
0: Ah, exacte, doncs imagina't quan, és això és el que diu la Sheila, tu te'n vas a comprar qualsevol cosa i no pagues el que, és a dir, a plaços i et fiquen amb aquestes llistes tan maques que ara no me'n recordo com es diuen, però en el moment en què et fiquen aquestes llistes és el que diu la Sheila, no vagis ni a demanar un crèdit perquè no te'l donaran, no vagis ni a comprar una tele terminis perquè tampoc te la donaran.
24: Sí, però, te la donaran.
2: Per exemple, en el cas de la Isabel Pantoja que comentàveu, sí, la seva deute només fa que augmentar
0: clar.
2: Any rere any.
24: Clar.
2: Sí, clar. La tia no es carrega res.
0: No,
2: sí,
0: no,
2: la tia li pela per complet...
24: Mira,
2: o sigui, aquest any deu 264.000 euros més,
0: clar.
2: Que l'any
24: no,
2: passat.
24: Clar, jo només sé que una vegada vaig anar a un supermercat molt famós i anava a passar la targeta i no em anava, se'm va desinventar, bueno, això,
2: sí,
24: saps? Se'm va caure la cara de vergonya.
2: Sí.
24: O sigui, no és que no tingués diners, és que no llegia la targeta. I clar, no portava efectiu, perquè avui en dia són molt còmodes i no portava efectiu. Vale, guarda'm la compra ara mateix, vaig al banc, trec diners, torno a venir. O sigui, pues aquesta gent com va pel carrer?
0: Doncs,
24: amb aquest.
0: No ho sé,
24: no
0: els,
24: sé.
0: Deu, els deuen fiar i poden anar a fer els llocs i no passa absolutament res. Aquí aquests dies que encara continua d'aquest tema en parlarem fins a la sacietat, jo crec que és el que és el cas en dir que hi van anar a declarar a Martorell tot aquest reguitzell de persones i entre elles la senyora Júlia, que és aquesta terapeuta que no està...
24: La terapeuta,
0: no sé, no sé què és a dir, no està col·legiada, no? I que és la que... jo que em va fer raro, que tu també vas amb una terapeuta, no? I li dius, mira, tinc aquest problema amb el meu pare. I tens el pare i el fill, que aviam que pare, no? Que la gent va amb parella a teràpia, eh?
24: Sí.
0: Doncs en aquest cas ell anava amb pare i fill a teràpia.
24: Sí, a teràpia de família.
0: A teràpia de família, exacte. I la terapeuta li diu amb el pare, mira, si vols continuar amb la teva relació amb el teu fill, li has de donar 40 milions d'euros.
2: Toma.
0: Sí. Que això és el que va fer teòricament, aquesta senyora, perquè dius, jo crec que tu, quan tu vas a un terapeuta, és perquè t'aconselli, no?, o et dongui eines.
24: Bueno, però potser el noi li va dir, si li dius això al meu pare, jo et dono un tant per fer.
0: Clar, aquesta és altra, clar, això és el que jo he pensat.
2: Aquí portes comissió.
0: Aquesta noia segurament devia veure, doncs, escolta, que jo penso que amb tot el patrimoni que tenen aquesta gent, o que han tingut, o que tenen, 40 milions d'euros...
2: Deu ser calderilla.
0: Deu ser calderilla.
2: Totalment.
24: Clar.
0: Que penso que no... Aviam, que són aquestes donacions a
24: la
0: vida.
24: Però tu no veus com va el nen de tranquil.
0: Oh, bueno,
24: el nen, l'home, ja.
0: Ja.
24: Perquè,
0: altre,
24: llavors...
0: Imagina't. Clar, aquí ara ja, aquí es juga defensa, és a dir, aquí es juga ja el que sabem de la defensa, del que sabem de, no, de les declaracions, ahir també hi va anar-hi l'ex-dona, és a dir, no podem dir-li viu, no sé si dir-li viu o no, que és aquesta golfista internacional, que era la parella de l'Andic actual, també va anar a declarar, va anar a declarar

0: d'art popular que si és que n'hi ha, que li tocarà, no?, que li tocarà treure l'entrellat.
1: Això és molt relatiu, Eli. O sigui, els Mossos han dit que ell va rascar com si hagués sigut una patinada al terra. Però, clar, és la teva paraula contra la meva. O sigui, tu dius això per què? Perquè has vist això. Aquest tio està al carrer. O sigui, va pagar una fiança d'€1 milió, no?
0: Sí.
1: En 20 minuts.
0: Sí.
1: I està al carrer. Llavors, és algo que jo crec que mai solucionaran.
0: No, no, no, no sé. No sé
1: no, que... És impossible. És impossible. O sigui, a no ser que ell, que trobin alguna cosa de... d'alguna conversació de telèfon o alguna cosa així, és algo que és com si jo la Laura em diu, pues, no, és que la Sheila m'ha empantat, i jo dic, pues jo no l'he empantat, saps? O sigui, és que no hi havia ningú.
2: Total.
0: No, no, és que realment no hi ha, no hi ha.
2: També s'ha ocupat de destruir les proves.
0: Sí, les del mòbil. Les del
1: clar, què tenen contra ells?
0: Res.
1: Que no, no està el mòbil o la conversació de WhatsApp que hi havia.
0: Clar, l'únic que a mi, jo no soc jurista, i no sé si, és a dir, tot el que tenen a partir d'ara són indicis, és a dir, hi ha molts indicis. N'hi ha molts.
1: Sí.
0: Jo el que no sé, en aquests moments, ja us dic jo, no soc jurista i no hi entenc, si molts indicis poden portar a condemnar una persona per
1: assassinar. Però són indicis que no tenen per on agafar-se.
0: No.
1: No és un indici d'una conversació que digui mataré el meu pare.
0: Bueno, hi ha una conversa de WhatsApp que diu que si no haguéssim continuat així, o no sé, hi ha algú, la paraula matar en una conversa.
1: No sé què hauria passat.
0: Sí, exacte, no sé què hauria passat. Això surt.
1: Clar, però no sé què hauria passat és, jo què sé.
0: No ho sé.
1: Saps?
0: Sí, sí, sí.
1: Ell pot dir, no sé què hauria passat, vull dir que mai més m'hagués tornat a parlar amb ell, o, saps? Però
0: sí, sí.
1: No matar-lo. Llavors, aquesta gent té pasta, té bons advocats, i no tenen... De moment no tenen res, perquè si no, no estan...
0: No tenen res, no, res suficient per tenir-lo a presó.
1: Clar,
0: no tenen.
1: Clar. L'únic que tenen és un pare i un fill que no tenien bona relació i que anaven a una terapeuta, que anaven caminant i que el pare té molts diners. El va empantar o això diuen?
0: Això diu,
1: que hi ha.
0: És el que... Ens queden 20 segons. Laura, tu t'has mirat una mica les portades, veig que...
2: Me les he mirat quan he anat a buscar el diari,
0: i he vist que la lectura
2: Tana Rivera
0: té el Zapataki que compa
2: 50 anys espectacular.
0: Realment aquesta dona està espectacular.
2: La Sofia Sola, de la Càncer, algú així, no? He llegit així molt ràpid.
0: Aquí no ho veig, això. Bé, no, lectures, ho has vist? Dic, Vega Eva Longoria, Marta Torné, aquí no em surt.
2: O també era l'Ola.
0: L'Ola,
2: la Tana,
0: que, hosti, és guapa, que és, bueno, no ho sé, és que clar, jo ja ara no sé.
1: Sí que és guapa.
0: Sí que és guapa, també aquí li deuen haver fet alguna coseta a la portada, però és guapa. Tana Rivera amb el... Com es diu?
1: Bueno, però és una Roca nena, Rey. No? Que l'hagin fet gaire.
0: Roca Rey, és guapa, és guapa.
2: Però ha deixat de ser anònima, aquesta. S'ha marcat un Jules Janeiro.
0: Ah, clar. Home, totes, no? Al final totes deixen de ser anònimes.
1: Clar, la pasta
0: la
1: és
0: pasta,
1: el pasta, que
0: la pasta, clar. La pasta.
1: D'aquí 20 anys parlarem d'elles, que estan a la llista d'Hisenda i ja està.
2: Veritat!
0: Molt bona, Sheila.
2: Sí.
0: Escolta, Sheila, aguanta bé la calor, val? Parlem la setmana vinent. Que vagi bé. Adéu-siau.
1: Adéu.
0: Gràcies, Laura, també. Adéu-siau, adéu. I nosaltres que acabem les notícies. Fins demà.
3: Agustín Duy, que ha criticado con dureza también a Feijóo por sembrar dudas en torno al proceso electoral con la ley de nietos. El ministro cree que el líder del PP es un veleta oportunista que sigue la estela que le marca la ultraderecha, recordando que el Partido Popular llevaba esa ley de nietos en su programa electoral de 2023.
4: De la actualidad judicial, el juez Pedraz, el instructor del caso Leire, ha citado como testigo a Diego Villafañe, la mano derecha de Álvaro García Ortiz, en la Fiscalía General del Estado, por su reuniones con el abogado Jacobo Teijelo. Última hora, Pedro Jiménez.
5: El juez Pedraz cita a declarar como testigos el próximo 15 de julio a Diego Villafañe, que fue el segundo de la Secretaría General Técnica de la Fiscalía General del Estado en la etapa de Álvaro García Ortiz, y a Beatriz López, fiscal de aquel equipo. El magistrado de la Audiencia Nacional, que investiga una presunta organización criminal que quería desbaratar actuaciones judiciales contra el Gobierno y el PSOE, admite parcialmente la petición de la acusación popular que dirige el PP. Villafañe y López tendrán que explicar su reunión reuniones con el abogado Jacobo Tijelo y la exfontanera de Ferral, Leire Díez, en la sede del Ministerio Público. El juez rechaza citar al exfiscal general, Álvaro García Ortiz, tal y como había reclamado también el Partido Popular.
4: Y también de la política ha dimitido Lara Hernández como coordinadora de Sumar. Estaba acusada de acoso laboral. Josu Coello, buenas tardes.
6: ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, la ya excoordinadora de Sumar ha dimitido de todos sus cargos y ha anunciado que abandona

0: El 95.8 FM. Cadena SER.
1: Espai patrocinat per Xarxa d'Oficines de Transició Energètica.
2: Ha arribat el moment. El moment de generar i emmagatzemar energia neta a casa i a l'empresa, de millorar la nostra eficiència energètica, desplaçar-nos sense emissions i organitzar-nos en comunitats. I com que ha arribat el moment, t'ajudarem a fer-ho possible. Gràcies al suport de la Generalitat de Catalunya i l'Institut Català de l'Energia, han nascut les oficines empresarials de transició energètica, on podem oferir-te assessorament tècnic gratuït, jornades informatives, cerca d'ajudes i cursos de formació subvencionada en energies renovables per poder-te convertir en part activa d'aquesta transició i formar-te en un ofici amb molt de futur. Xarxa d'oficines del Gremi d'Instal·ladors. La transició energètica a la teva disposició.

0: Molt bon migdia, estimades i estimats. Avui som dimecres 1 de juliol i avui parlarem d'una cosa que segurament tots i totes hem experimentat alguna vegada. Aquells dies en què la calor és insuportable i ens notem més cansades o irascibles o amb menys paciència, o aquelles jornades grises i plujoses en què sembla que tot costa una mica més. És casualitat que ens passi això o realment el temps que fa pot influir en com ens sentim? La meteorologia condiciona moltes decisions del nostre dia a dia, però també pot tenir un impacte en les nostres emocions, en el descans, en la concentració i en la manera com afrontem les situacions quotidianes. I en un moment en què els episodis de calor extrema són cada vegada més freqüents, aquesta relació entre el temps i el nostre benestar pren encara més importància. Avui intentarem entendre com ens afecta la climatologia i la meteorologia des del punt de vista psicològic. Descobrirem per què hi ha persones més sensibles que d'altres als canvis de temps i, sobretot, compartirem eines pràctiques perquè tots plegats puguem gestionar millor aquests dies en què el temps sembla posar-nos les coses una mica més difícils del que és habitual. I ho farem amb les estimadíssimes Màrcia Cecchini. Què tal, Màrcia?
1: Molt bé, molt
0: bon dia. I Gemma Calmet, que de moment no la tenim aquí. La Gemma, des que han començat les vacances d'estiu, té un extraescolar, podríem dir-ne, un casal d'estiu, que és el casal de l'Illa, i de benestar emocional per infants, i per tant, a la una deixava que els pares i mares recollissin els infants i llavors vindrà cap aquí. Per tant, si la veieu aparèixer, és per això. Màrcia. Jo ara, és que quan he escrit aquest editorial pensava, els dies que plou, per exemple, o els dies que està allò de dir, estic com el temps, a mi em passa. Jo, vull dir, jo sóc d'aquelles que necessito el sol per viure. Llavors, això és normal? És una cosa que és psicosomàtica?
1: Té un impacte fisiològic real. No? Les hores de llum, la pressió atmosfèrica, el nivell d'ions negatius o positius a l'atmosfera, no deixem de ser natura. I com a sers naturals, la natura ens influencia completament, el que, com que estem tan desarrelats dels nostres orígens i realment del que estem formats, que és de matèria orgànica, ens pensem que això no ens hauria d'afectar o que hauríem d'estar com immunes a tots els moviments meteorològics, però bàsicament, com igual que els hi passa als animals, a nosaltres també ens afecta enormement.
0: Però és veritat que, per exemple, amb això que et deia, quan hi és un dia gris, un dia fosc, un dia plujós, i jo em sento així, hi ha molta gent, hola Gemma Calmet, ja la tenim aquí!
2: Sí, totes, encantada, estimada.
0: Acabem de començar, no pateixis, no t'has perdut res. Però deia això, que hi ha gent que... Ai, doncs a mi no m'afecta gens. És cert que hi ha dos tipus de persones, les persones que són més sensibles als canvis meteorològics i les persones que no tenen aquesta sensibilitat?
1: Clar, hi ha aquest aspecte que sempre parlem, no? Que hi havia preparat una diapositiva precisament que potser ens introdueix una mica al tema d'avui i que ens pot ajudar a entendre-ho. És com entén l'estrès, que el concepte d'estrès que ara coneixem molt a nivell psicològic, no? Els seus orígens és físic, i és com reacciona una matèria quan està subjecta a una pressió externa molt forta. Val? Llavors, la pressió externa que exercim sobre un objecte dependrà de com està constituït aquest objecte. És diferent si la pressió atmosfèrica, l'expressió externa l'exercim sobre una goma, un globus, o sobre un vidre, o sobre un ferro, o un diamant, no? La capacitat de sostenir els canvis de pressió serà molt diferent, no? En funció del material que estigui format a l'objecte. I alhora també hi ha objectes o subjectes, després farem el paral·lelisme, no? A l'individualitat, als sers humans, també hi ha objectes o matèries que són més plàstiques, que tenen més capacitat de constrenyiment i de dilatació, no? Hi ha persones que poden ser com més adaptatives a aquests canvis, hi ha persones que un cop estan sotmeses a un estrès triguen molt a recuperar una posició d'origen, hi ha d'altres que no. Llavors, igual que a nivell físic, no? Totes les pressions que rebem també com a objectes subjectes, doncs dependrà de en quin dipòsit cau. Si estic en una situació de molt d'estrès o molta vulnerabilitat, on ja el meu sistema nerviós simpàtic està molt activat i la climatologia exigeix una readaptació intensa, ha d'activar l'energia d'algun lloc, no? Mm-hmm. El que fa el sistema normalment quan fa molta calor, tenim situacions de molta calor, és engegar tota una sèrie de mecanismes biològics per regular la temperatura interna, no? Per aconseguir aquest equilibri homeostàtic. Llavors, d'on treu l'energia? Doncs activant el sistema nerviós simpàtic. Què passa si aquest organisme ja va molt estressat, ja va molt cansat, ja va molt agobiat? Doncs, evidentment, per exemple, la calor el traurà completament de la seva situació d'equilibri i li generarà irritabilitat, agressivitat, molta
0: també,
1: alteració.
0: També apatia màxima, no?
1: Clar, si no hi ha energia, ara anava a fer el paral·lelisme amb el tema de la temperatura o, per exemple, quan hi ha tempestes o poca llum, no? O suposa també un estrès fisiològic, el canvi de temperatura o de uh-huh. nivell de llum, i aquesta capacitat de regulació, si hi ha molt poca energia, pues evidentment li suposarà un estrès al sistema que es quedarà esgotat. Uh-huh. Val? Això ja una mica partint una mica d'aquest dipòsit on cauen aquests estressors. Una altra cosa és que a nivell biològic, si per exemple m'arriba menys fotons de llum,
0: sí.
1: Sí, tot el cicle vigília, tot el cicle de serotonina queda completament alterat i d'alguna manera jo tinc com menys il·lusió, estic més trista, puc estar més apagada.
2: Per produir la serotonina, de fet, necessitem la vitamina D que l'absorbim de la llum del sol. Llavors, si no tenim la llum del sol, ens passen aquestes dues coses. El nostre ritme circadià, que s'activa i es desactiva, o que va d'acord amb la llum del sol. Per això ens diuen que va molt bé llevar-te amb el sol i per anar bé ens n'hauríem d'anar a dormir amb el sol,
0: sí,
2: també.
0: Sí, que ara és complicadíssim. Si te'n vas a dormir amb el sol, te'n vas a dormir a les tantes, saps?
2: Totalment. També. I l'altre, això, la serotonina. I em puc afegir una cosa ara que vinc de l'illa aquí, tope motivada amb els nens i nenes i veient que estàveu parlant de l'estrès. Voleu que us expliqui com ho explico amb els nens de l'illa, que
0: favor.
2: Potser serà molt guai? Nosaltres diem que, bueno, amb els nens de l'illa, jo amb les persones que faig sessions també...
0: Quina edat tenen els nens i nenes de l'illa?
2: De 4 fins a 12 anys.
0: Uh-huh. Vale.
2: Però això mateix els explico persones de 60, saps?
0: Sí,
2: perquè
0: no.
2: La idea és la mateixa. Els explico que les persones som un univers sencer i que en aquest univers hi ha planetes, és clar, i tenim el planeta del cap, el planeta del cor i el planeta del cos. I en cada un d'aquests planetes poden passar coses. Una de les coses que poden passar en aquests planetes és l'estrès, que ara estava explicant la Marcia. Llavors, els explico que ens podem estressar al planeta del cap, podem tenir un munt d'idees, de coses que pensem, hem de fer això, hem de fer l'altre, no arribo a no sé què, volia programar no sé quantes, ens podem estressar al planeta del cap. Ens podem estressar al planeta del cor, pot ser que diguem emocionalment això em va molt gran i em genera com un estrès emocional que no sé com sostenir, també m'estressa, i ens podem estressar també al planeta del cos, o sigui, pot ser que el meu cos tingui gana o tingui set o la meva musculatura estigui supercarregada i que per tant també he estressat aquest planeta. I com ho expliquem amb els nens de l'illa, és que l'estrès és quan un d'aquests planetes diu, jo d'això no puc més, i llavors necessita parar. I el que passa, per fer la càrrega al·lostàtica aquesta que estàvem parlant, que és la càrrega aquesta que s'acumula, el que passa és que som l'univers nosaltres, no som els planetes que van sueltos.
0: Clar.
2: Llavors, si jo ja estic molt carregada cognitivament perquè penso moltes coses, no sé què, no sé quantes, ja he tingut no sé quins disgustos, si a més hi afegim les temperatures que estem tenint ara, que són un punt més d'estrès en el nostre cos, això fa que tot l'univers, diguéssim, quedi més estressat i després puguem això reaccionar d'aquestes formes que estava explicant la Marcia, amb més irritabilitat, amb més mal humor, més sensació de no poder-te concentrar, dormir més malament, etc, etc.
0: I també, bueno, jo insisteixo, sí que la calor genera això, però també genera aquest com si t'arrosseguessis per la vida, no? Una mica de dir, apatia en el sentit de dir, és que jo ara no puc sortir al carrer, és que no em ve de gust fer res. Jo aquesta frase l'estic sentint molt últimament, sí. Perquè per molt que no estiguis patint la calor, perquè saps que a les hores de màxim pic no és recomanable i per tant estiguis a casa, ja sigui amb el ventilador o ja sigui l'aire, el fet de saber que no estàs podent fer vida fora, que no estàs podent fer res, potser també té un impacte negatiu o un impacte gens menyspreable dintre de la, no, de la nostra motivació diària.
1: Podria ser també que afectés, sí, jo ho sento més una miqueta amb el nivell d'energia que tinc, si d'alguna manera s'està desgastant perquè l'organisme necessita adaptar-se a la calor, uh-huh. Ja em vaig com quedant amb menys energia, uh-huh. Ja em vaig quedant com més, uh-huh. Més fluixeta. Si d'alguna manera aquesta baixa energia em demana pues, no fer tanta activitat i fer com un enclaustrament, un recolliment, jo trobo que és molt savi, no passa res, ja sortirem al vespre quan aparegui la fresqueta, no? Si és que n'apareix una miqueta. Una miqueta és, que crec que això també és com molt important, és aquí també hi ha tot l'aspecte de la medicina ayurveda, que si cas després aprofundirem una miqueta més.
0: En tinc moltes ganes. De la medicina ayurveda sempre és un univers que no el conec i que m'agradaria conèixer-lo molt més. Sí,
1: clar, la medicina ayurveda no només explica té el rellotge circadià. Bueno, aquí he posat molta informació que potser no ajuda massa a l'audiència, però bueno, era per una mica...
0: Poder algú sí que l'ajuda, ja està.
1: Sí, potser que tingui algú que tingui més algun coneixement, no? La medicina ayurveda és la medicina tradicional índia, com tenim la medicina tradicional xinesa o tenim altres medicines tradicionals. És una medicina que hi ha en textos clàssics referències de uns 2.000 anys abans de Crist, o sigui que ja en els Vedes es parlava de la medicina ayurveda. Llavors, d'alguna manera, és una medicina on entén que som matèria, una mica el que explicava al principi, que està influenciada per les vicissituds atmosfèriques i climatològiques. Llavors, ella explica amb molta saviesa com adaptar-nos aquests canvis de climatologia, però ja no només a nivell estacional, es proposen sempre diferents pràctiques. Si algú practica ioga o d'una forma bastant íntegra i profunda, sabrà que no fem les mateixes pràctiques a l'estiu, que igual que a la tardor, ni a l'hivern ni a la primavera, no fem les mateixes pràctiques, el cos no necessita el mateix, estan en situacions diferents. Llavors, la ayurveda proposa, no?, molta pràctica d'alimentació, de rutines, de respiració, de ioga, ajustada que el cos necessita. Si fa calor, tot i que el nostre ego vulgui sortir sí o sí amb les amigues a les 6 de la tarda perquè és la seva rutina i és el seu moment d'esbarjo, doncs potser caldria posar una mica de saviesa i intel·ligència i entendre que ara el teu cos sortir a les 6 de la tarda és generar-li un estrès excessiu i potser aquesta reunió amb les amigues que tant has romantitzat o tant has idealitzat, com hi vagis estressada, sortirà com un...
0: Sí, com un bunyol.
1: Com un bunyol, perquè saltaràs, estaràs irritada o no vindrà de gust fer les coses, igual els altres malinterpreten, m'explico? És que a vegades hem de ser com savis i dir, vale, pues ara, en aquest moment, en aquesta estació, potser he de canviar una mica els meus hàbits i he de ser flexible i no passa res. I aquest mateix, la ayurveda, part d'aquest rellotge estacional, també parla del rellotge circadià de tot el dia, no? Ja, biològicament, no estem igual a les 8 del matí que a les 12 del migdia que a les 5 de la tarda. Llavors, proposa, són marges de 4 hores.
0: La temporada que ve podríem dedicar un programa a la medicina ayurveda.
1: És fantàstic.
2: Ja vindré a prendre punts.
0: Home, jo també. Me'l miraré, me'l posaré en bucle per anar-ho interioritzant.
1: O sigui, hi ha com dues coses potser que s'haurien de tenir que tenir presents, no? Una és, de quina manera jo em puc adaptar als canvis externs de forma intel·ligent. Clar. I no ser tan egocentrada a pensar-me que jo puc continuar fent tot igual encara que hi hagi un, jo què sé, un vendaval, no? Llavors, primer, com tenir aquesta flexibilitat i capacitat d'adaptació, i per de l'altre, això potser seria més psíquic, i per l'altre cantó, a nivell fisiològic, tenir una bona finestra de tolerància, no? Tenir una bona... aquest material que explicàvem, que si exercim pressió sobre el vidre, és evident que ràpidament trencarà, però si és sobre un globus, s'adaptarà, no? Llavors, la finestra de tolerància àmplia, que n'hem parlat alguna vegada, després també podrem comentar-ho, d'alguna manera em dona capacitat d'adaptació. És com si vull coure un... he decidit fer un arròs i el vull coure en una olla molt petita. A la que comenci a bullir l'aigua i l'arròs es comenci a fer gros, allò començarà a vessar i a desbordar-se tot. Quina diferència si que aquella mateixa proporció aigua-arròs ho faig amb una olla ben gran, no? Llavors, si la nostra finestra de tolerància és petita, ràpidament tot ens desborda, la calor, el fred, el canvi d'hora, la lluna plena, d'alguna manera tinc pocs recursos interns.
0: El jersei en pica.
1: Tinc pocs recursos interns per adaptar-me a les circumstàncies. Llavors, hi ha 50.000 maneres d'ampliar la nostra finestra de tolerància que ens ajudarà a adaptar-nos a que aquesta olla bulli i aquest arròs es cogui sense problemàtica, ampliem aquest recipient, no? Llavors aquí podem sostenir, per això quan deies la variabilitat individual de cada persona davant dels fenòmens meteorològics és claríssima, sí? I podem fer aquestes dues coses: una, canviar rutines, canviar la manera d'adaptar-nos a les situacions, i dues, millorar la nostra capacitat de sostenir o gestionar internament aquestes situacions més extremes.
2: Jo també ressaltaria el que deies al començament, Màrcia, d'un punt com d'humilitat i de saber que nosaltres formem part d'aquesta natura i d'aquesta realitat, i que això no són coses que estan aquí per servir-nos. La realitat que tens ara quina és? En l'àmbit que sigui, si vols que sigui la temperatura, doncs en temperatura, que és el que està clarament al nostre cercle de preocupació, en aquell espai on hi ha totes les coses que tenen un efecte a la nostra vida, però sobre les quals nosaltres no hi tenim cap mena d'influència. Llavors, si la temperatura que fa ara és aquesta, i és una temperatura que clarament tot el teu cos t'està dient, jo si un cas d'anar a fer la migdiada en comptes d'anar-me'n a no sé on, hi ha d'haver aquest punt d'humilitat, d'autoconeixement, de consciència, de dir, doncs en aquest moment jo necessito estar doncs descansant o estar en un espai més fresc o el que sigui.
0: El que jo no puc evitar recordar és, i vaig tenir una amiga que va estar, la saludo, Carla Baraldés, des d'aquí.
2: Carla!
0: Va estar vivint a Canadà. I recordo que un dia que parlàvem em va dir: saps que als supermercats de Canadà a tot arreu hi venen vitamina C i gairebé que... Ai, vitamina C, vitamina D, i gairebé que la regalen, no? Perquè no veuen sortir el sol amb prou feines, hi ha molt més núvol, hi ha... I això deu passar també al Regne Unit, a Irlanda. Sí. És a dir, que sí que és veritat que la teva finestra de tolerància pot ser molt més àmplia, però no sé si vosaltres, diguéssim, tindríeu el mateix grau d'optimisme i felicitat si visquéssiu en un país nòrdic on el 80% dels dies de l'any plou i el cel és gris. Clar, és que aquí...
2: Sí, sí. Bueno, és el que dèiem al començament, si ens falta vitamina D, una de les coses que ens passarà és que no, la vitamina D la necessitem per sintetitzar, per fabricar la serotonina, que és un dels neurotransmissors que està, entre de moltes altres coses, relacionat com amb l'estabilitat emocional i amb el benestar. Llavors, si et falta un dels ingredients per construir això, ja, o sigui, molt bé t'hi has de posar per poder-te mantenir,
1: ja,
2: perquè
1: coix.
2: No serà... Sí,
1: ja
2: no. És com si tinguessis una dieta en la qual només menges...
0: Taronges, és igual.
2: Sí, només menges taronges, doncs et faltaran tota la resta d'ingredients perquè les... tot el teu cos pugui funcionar amb normalitat.
0: Però...
2: Llavors, l'impacte de la llum és molt i molt i molt gran, i de les hores de llum i de la qualitat de llum. Tampoc és el mateix la llum de primera hora del matí que la llum del migdia. Idealment, ens va molt bé per regular els nostres cicles interns, veure la llum de primera hora del matí i també veure la llum d'última hora del vespre. Això és el que... unes neurones, els nostres ulls fotoreceptores, que s'encarreguen de percebre la lluminositat que hi ha, i res més que això, ni formes ni res, amb quanta llum hi ha, volum de llum. Doncs miren i són les que van connectades en parts més internes del nostre cervell, que són les que diuen ara és hora d'activar-nos, de despertar-nos, de que hi hagi més energia, ara és hora de fer aquest wind down, de fer aquesta baixada, d'anar-nos relaxant.
0: Mm-hmm. Però sí, només una cosa, sí. Només... Val, tu et prens vitamina D via oral perquè al teu país, doncs, diguéssim que de manera natural no n'hi ha. No fa el mateix efecte, no fotem. És a dir, tu el sol segueixes sense veure'l, per molt que hi hagi una pastilleta que et doni... o què? O no veure el sol...
1: No, hi ha totes aquestes teràpies de fotogènic de llum als països nòrdics, que hi ha tanta incidència problemàtica amb els suïcidis quan apareixen... comencen a baixar les hores de llum i països on igual tenen 4 hores de llum segons quina època de l'any fan molta teràpia fotogènica, no? S'estiren amb les plaques que abans es van posar de moda, que la gent es posava morena.
0: Ja, ara no n'hi ha gaire, d'uva, em sembla. No
1: s'estila. No. Però sí que és cert...
2: De com està el mercat
0: de l'uva.
1: Llavors, d'aquí, una mica feia aquest efecte de la llum solar a l'organisme. Sí, i en la pràctica del ioga també es fan banys de sol. A la primera hora del dematí es proposen sempre banys de sol i a l'última hora, i les salutacions al sol sempre són en aquests moments, sí, sobretot amb ulls, amb l'impacte de la llum amb els ulls clucs, a la parpella. Llavors, és molt interessant conèixer aquests petits tips, perquè jo, per exemple, em sembla que us havia dit alguna vegada que quan ballava, que passava èpoques al Regne Unit, el mes d'estar a Londres, jo és que començava a fer unes baixades, i no sóc de tarannà depressiu ni anímicament, no tendeixo ni a plorar, ni a queixar-me gaire, ni... Mare meva, em desconeixia. Veus? Una necessitat de plorar, i em sentia terriblement desgraciada, i tothom era millor que jo, i tothom era increïble, no valia per res, i un discurs mental. Jo pensava, Màrcia, perquè aquí ets aquesta, si tu no em reconeixia. I cada any jo pensava, ja tornem a anar a Londres. Clar, a la que passava jo ja sabia que més de 4 setmanes no podia estar-hi. Clar. Era terrible, l'impacte psicològicament, i dius, bueno, és que jo no sóc d'aquesta manera. Llavors és com molt interessant reconèixer com el clima t'afecta per poder fer-hi una modulació.
0: Sí, però com que parlàvem del tema que som un univers i per tant tenim diversos planetes, i tu també deies que la càrrega emocional també repercuteix en com tu t'afecta el temps, creus que si haguessis sigut una Màrcia sense preocupacions i sense un estrès físic com el que tenies en aquell moment, que entenc que entrenaves fort, t'hagués afectat igual emocionalment aquest canvi de temps?
1: Bueno, en el meu cas, si m'ho demanes a mi de forma personal, jo sóc hipersensible als canvis, però fins i tot, i mira, i convisc amb una persona que també és hipersensible, i hi ha moments que tots dos diem, uf, tens mal de cap avui? Sí, jo també. Deu haver-hi un canvi de pressió atmosfèrica. Wow. No? Hi ha persones que ho senten més o menys, no? I jo penso que independentment de la situació que vius, que afecta és que és tot, saps? La situació estressant que vius, l'estrès extern, la sensibilitat interna, és tot, es fa com un...
0: Però per tant, no? Què és abans, l'ou o la gallina? És a dir, és...
2: que poden ser les dues coses alhora?
0: No ho sé, demanar-li la gallina.
2: A veure, perquè estàvem parlant així que em recuperant una mica l'inici d'aquesta conversa, dèiem, home, però si tu et prens la vitamina D fa el mateix efecte, i dèiem, la vitamina C, em podràs fabricar, el teu cos podrà fabricar aquesta serotonina, però després l'ambient en el qual vius, si estàs en un ambient que està plovent, que la gent no queda, que no tens el teu cercle d'amistats, que no pots tenir converses significatives, que no tens una xarxa de suport a la que estàs acostumada, que les rutines que tu normalment utilitzes, doncs, per regular-te i per estar bé, els espais, les olors, els paisatges que et porten a un espai segur, que és el que necessita el nostre sistema nerviós, no hi són, tu tindràs una part feta, que serà, tindràs la serotonina, que és, bueno, com a mínim tinc la vitamina D i això anant bé, i després igualment t'acabarà molt probablement afectant, com potser expliques tu, Marcia, que et passava, que ets una persona que fas la rutina superbé, conscient de tu mateixa, tot check, check, check, tot fantàstic, a més una persona amb una estabilitat emocional boníssima i amb una capacitat de resiliència boníssima, i malgrat això explicaves, doncs això, que pues, hi havia altres coses, potser molt més concentrada en la competició, o et faltava l'olor de casa, el que sigui, ho acabaves percebent i deies, ai, ara jo ja no em reconec amb aquest discurs intern tan negatiu, o sigui, aquesta persona qui és? Uh-huh. Perquè, per això deia, poden ser les dues coses alhora, pot ser que hi hagi com aquesta part biològica, i també jo penso que no podem dir, no, és això o és això, sinó és les dues coses, de la mateixa manera que amb un entorn fantàstic, amb molta gent que tenim, sí, et falten certs neurotransmissors o certs nutrients, saps? O sigui, amb el sistema nerviós podem posar-ho amb el sistema ossi. Si no tens calci, ja pots estar molt ben envoltada i dir, no, jo estic entrenant molt, dius, ja, però vull dir, també fes una mica, beu llet o el que vulguis, i fes una miqueta d'impacte, perquè si no els teus ossos, per molt que vagis a fer el que sigui, no tenen el que necessiten. Mm-hmm. Per això crec molt fermament en aquesta visió com molt holística de totes les coses generen el seu impacte.
0: Clar, però jo quan deia què és abans, l'ou o la gallina, és a dir, podem aquesta sensibilitat... Jo també soc molt sensible als canvis, sobretot de temperatura, però això es pot educar? Es pot educar a ser més resilient, aquests canvis? Hi ha eines?
1: Jo crec que sí. Voleu que us expliqui una respiració per refrescar el cos?
2: Sí, sisplau. Ai, a mi m'anirà perfecte, perquè és que més o més he vingut corrents. Corrents, caminant, que no m'avançava ningú pel carrer.
1: Aquesta respiració és una respiració que es sol fer molt quan hi ha molt... Aquí ara, per exemple, ja practiquem amb aires acondicionats, però a la Índia, per exemple, quan estem a 40 graus fent pràctica de ioga, és una respiració que recorre contínuament.
0: Sí, feu pràctiques de ioga a 40 graus,
1: Sí, però no el Bikram ioga, no.
0: A l'Índia, vull dir, Sí.
1: Bueno, allà no... Els ashrams no tenen aire acondicionat.
0: No, clar.
2: A veure, llavors, si em refresco jo i et deixo que tenia les cames creuades, ja les estic descreuant, perquè ho sapigueu.
1: Llavors, d'alguna manera, hi ha respiracions per atenuar el símptoma, com és aquesta, i una altra, i hi ha d'altres respiracions que és per canviar el sistema, vale? Aquesta és per atenuar el símptoma.
0: D'acord.
1: No seria per eixamplar la finestra de tolerància, sinó seria per ajudar al cos a que s'adaptés
0: al moment.
1: Vale? Llavors, no sé si sabeu fer aquest gest amb la llengua.
0: Sí.
2: Ah, però això és genètic, oi?
1: Sí, hi ha molta gent que no sap fer-ho.
0: Sí.
1: Bueno, no pot.
2: El club que sí.
0: Exacte. 3 de 3.
1: Llavors, bàsicament, la idea és fer...
2: D'això, perquè si no sortiríem totes allà.
0: Bueno, espera que no ens vegi la PM.
2: Exactament.
1: Llavors, es tracta de fer aquest tubo amb la llengua. Si no el poguéssim fer, en comptes de fer el tubo, el que fem és... Aspirar
0: dintre,
1: entremig de les dents, vale? I si podem fer lo de la llengua, sí. Agafar aire per dins del tub.
2: El refrescament immediat.
1: Una respiració molt lenta i profunda, aspirar molt lent i profund, seria ideal que fos en un ambient net,
0: Aspirar
1: i traient l'aire
0: la llengua,
1: I el treure l'aire pel nas.
0: Ah, vale.
1: I això ho podem fer unes quantes vegades, inspirant, i traient l'aire pel nas, alliberant calor. El que estem fent, bàsicament, és inspirant per la llengua entrar aire fresc, perquè no tenim el nas que escalfa l'aire, sinó portem aire fresc directe al pulmó. I al treure l'aire, expulsem tot l'excés de calor.
2: Per aquesta nit...
1: I de veritat, us ho dic, són 3 o 4 minuts, jo he arribat a tenir pell de gallina, en una situació de calor.
0: Uau.
1: Refresca molt ràpid a l'organisme.
0: És bèstia, perquè si respires per la boca sense fer aquest gest amb la llengua, no és tan fred l'aire, ni molt menys.
1: No.
0: Així és molt més fred.
1: De les dents també.
0: Sí, no, està quedant un programa estupendo, no, però això són eines que estan a l'abast de tothom.
2: Proveu, sí, sí. Els oients o la gent que ens vegi des de casa, proveu. Perquè,
1: clar, perquè per exemple, les persones que estan, que tenen malalties o tenen processos inflamatoris, les persones grans, els nens petits, que no regulen tan bé la temperatura, per això tenim amb aquestes onades de calor, per desgràcia,
0: tantes morts. No, és sí. Escandalós.
1: Llavors, clar, el seu organisme, aquest estrès extern, el seu organisme no té ni la flexibilitat ni els recursos per adaptar-s'hi, i llavors va tibant d'energia d'altres zones fins que, doncs... Pues,
0: I no hem parlat prou, bueno, no n'hem parlat directament, del cicle menstrual, és a dir, de la menopausa, de com afecta, no? Parlant de la medicina ayurveda, que té en compte, no?, totes les... ja no només les estacions, sinó cada moment, però aquí suma-hi, sent una dona... i tenint la teva casuística hormonal, no? Vull dir que aquí també no, és un altre tema.
1: Us explico de la menopausa el que vulgueu qualsevol dia.
0: No, no,
1: i bueno. Tota la meva investigació sobre això, perquè és brutal. I la medicina ayurveda la treballa també superbé. Però em refereixo a aquesta gent que té més vulnerabilitat física, no? Quan venen impactes externs molt agressius, home, pues, la capacitat d'ajudar el cos a regular l'organisme, no? De maneres com molt, molt subtils i molt suaus, doncs poden ser molt interessants, no? Amb els nens xicarrons.
0: I tant, i tant.
2: I això ho pot fer qualsevol persona, qualsevol moment, entenc, no?
1: Sí, sí, sí. Bueno, important que l'ambient estigui net, que no entrem directament als pulmons, ambients que puguin haver-hi, no?, virus o aquestes coses. Ara l'estiu és menys probable, però sobretot net, no?, entorns nets o
2: l'aire lliure.
1: Que no sigui dins una ciutat.
0: I les visualitzacions, que de vegades allò quan fa molta calor, allò que et diuen, tu imagina't que ets al Pol Nord, quin fred que fa, és a dir, aquesta suggestió té validesa, diguéssim, és real que això pot passar?
1: Bueno, moltes vegades ho expliquem, no? En el ioga nidra, en els oposats ho fem, això. Abocar l'experiència de fred i el cervell, ell pensem que les imatges són el llenguatge del subconscient, i el cervell moltes vegades no sap ben bé quina és la realitat. No? La realitat és la que jo em projecto i la que jo m'imagino, no? Llavors, si tinc una gran capacitat d'abocar una imatge o tinc una gran capacitat d'autosuggestionar-me, no? Hi ha persones que són molt autosuggestives, molt aprensives, i comencen a trobar-se realment malament només pensant que els estan a punt de clavar una agulla, no? Al revés també passa. Si tinc la capacitat d'autosuggestió, puc utilitzar aquesta eina, però en positiu, i tinc la capacitat de visualitzar-me en un lloc superfresquet o a tenir fred... és molt
0: practica,
1: curiós.
0: Això es practica, oi, Màrcia?
1: Sí, sí, s'entrena.
0: Això és tothom
1: completament entrenable.
0: Capaços, el que passa que és qüestió d'anar-ho fent, no?
1: Sí, és estar molt connectat amb el cos i vendre realment la moto al cervell. Per això sempre diem que els pensaments tenen tanta força, perquè si el teu pensament és molt intens, el teu cervell se'l creurà i activarà tots els mecanismes fisiològics i biològics necessaris per adaptar-se al que ell creu que està succeint en realitat, que és el teu pensament. No?
2: És de fet el que passa en la banda negativa, doncs, amb l'ansietat, amb l'angoixa, que hi ha persones que diuen que aquesta cifra serà molt negativa, anirà fatal, passarà això, és una situació molt perillosa per mi, i es comencen a suggestionar en aquesta situació amb negatiu, amb tot de pensaments negatius, i el seu cos, evidentment, dona resposta a tots aquells pensaments que s'han donat com a vàlids.
0: Diguéssim, a nivell emocional, no sé si hi ha una cosa pitjor que una altra o més, diguéssim, perjudicial que una altra, però afecta més passar fred o afecta més passar calor?
2: No en tinc ni idea d'això. Jo si m'ho hagués d'inventar diria que és igual, però és totalment... No he llegit mai res. Tu, Marci, en saps alguna cosa?
1: Tampoc. Crec que aquí deu haver bastanta variabilitat, no? Hi ha gent que li afecta molt més el fred i gent que li afecta molt més la calor. No?
0: I tant, i tant.
1: Hi ha d'haver aquesta variança.
0: El que passa que és això, no? Quan representa que comença l'època de vacances, que en principi tens llibertat d'emboïment, de fer el que vulguis i tal, i hi ha una climatologia que no t'ho permet, suposo que a nivell d'humor... potser aquí també, no?
1: No és això que dèiem, no? Ho hem repetit, em sembla, alguna altra vegada als programes, no? La nostra incapacitat de renunciar i de ser, no?, de com de...
0: Rendir-nos una mica.
1: Rendir-nos una mica, exacte, aquesta és la paraula que costa tant, no? Ben entesa la paraula de rendir-se.
0: Sí, sí, sí.
2: I després que ens creem unes expectatives, especialment amb les vacances, que
1: correcte,
2: cada cop a més sembla que més, que quasi bé cada expectativa que ens creem serà un disgust que tindrem.
0: Mm-hmm. No, completament.
2: Les expectatives és com bastant mala idea. I si més a més ens hi posem, és que era el moment de l'any, les 3 setmanes que tenia, i volia això, i havia de ser així, i aquest dia volia anar aquí, i volia fer això, i volia visitar l'altre, i aquí em feia una foto, i llavors aquí em trobava... Tot això va generant com una càrrega que acabarà sent estrès i que, a més, si no l'aconsegueixo complir, em generarà un disgust molt gran i acabaré valorant negativament coses de la meva vida que podien haver estat absolutament perfectes, descansant un dia a la tarda i sortint més tard.
0: Mm-hmm.
2: Però les expectatives, també pel que fa a les vacances i la càrrega que ens posem, també acaben sent, doncs, un factor com molt negatiu.
0: Jo us volia demanar una cosa, perquè moltes vegades, ara que entrem en època vacances, hi ha gent, per exemple, que diu, mira, jo ara faré una setmana, llavors en faré una altra d'aquí i tal, i tal. I hi ha gent que diu, no, jo és que les necessito fer seguides, perquè si no, no faig un reset del tot. A nivell psicològic, està demostrat o que hi ha un període concret de dies que et permeten acabar desconnectant de veritat? És a dir, serveix d'alguna cosa fer una setmana de vacances si el següent dilluns ja t'has de tornar a posar?
2: Mm.
1: Clar, això jo crec que també és una miqueta... el teu estil de vida i com entenguis la vida. I jo penso que segons el nivell de revolucions que portis, el nivell de responsabilitat o el nivell de càrrega, els 3-4 primers dies te'ls passaràs malalt o malalta,
0: yeah,
1: no?
0: Yeah.
1: Els altres 3 o 4, recuperar-te d'haver estat malalt. I a mi em passa sempre, no? Jo necessito la primera setmana o 10 dies, és el cos que reajusti el canvi de dir, vale,
0: sí,
1: tot s'ha tancat, tot es para, ara estàs per tu, no? I començo a gaudir del període estacional a partir de la segona i tercera setmana, clar. Jo no sé si hi ha gent que té capacitat de fer plam, plam, i això realment el regenera.
0: Mm-hmm.
2: Crec que també depèn molt de la càrrega al·lostàtica aquesta que dèiem, de com arribis de carregat. No vull dir una mentida, perquè no me'n recordo de la dada concreta, però sí que s'han fet estudis al voltant d'això, de les vacances, i crec que hi ha com al voltant dels 21 dies, les 3 setmanes, que diuen que és com el temps com ideal per fer vacances, 3 setmanes
0: per desconnectar. És a dir, estar-te 3 setmanes.
2: Uh-huh. També és cert que jo, per exemple, en el meu cas particular, no faig mai moltes setmanes seguides de vacances, sinó que a mi em regenera moltíssim, però perquè també tinc aquesta dinàmica creada amb la meva pròpia vida de fer 10 dies, 4 dies... 3 dies, 5 dies, 8 dies, com... Bueno, he dit molts dies aquí, em sembla que m'estic passant de vacances, però ja m'entereu.
0: Però també és possible, no? És a dir, que no ens hem de posar aquesta pressió de dir, hòstia, només faré una setmana seguida, diguéssim, i no tindré ni per començar, no? Pot dependre, diguéssim.
2: Sí que pot dependre, i és això, crec que també és el que comentava la Marcia, depèn molt de la càrrega que portes. De la càrrega que portes acumulada tant cognitivament com emocionalment com físicament. Si portes moltíssima càrrega acumulada, necessitaràs un temps per deixar anar. I aquest deixar anar sovint és posar-te una miqueta malalt o trobar-te una miqueta malament.
0: O anar agotat per la vida.
2: I això li passa a moltíssima, moltíssima, moltíssima gent, perquè és el moment que dius, bueno, vaig a ordenar una miqueta tot això. Sigui com sigui, si tens l'oportunitat de només fer una setmana, doncs anem a tenir la consciència d'aquesta setmana, de com vull gaudir els primers dies, saber que potser el que necessito és fer aquesta primera parada, no et planteja el primer dia de vacances, me n'aniré, no sé què, no, el primer dia de vacances potser vida
0: no
2: tranquil·la,
0: faci res, sí.
2: Vida tranquil·la, beu aigua, menja bé, descansa una mica, dona-li espai al teu cos perquè pugui viure el ritme que necessita viure, que és molt més tranquil del que vivim normalment, o molt més pausat del que vivim normalment, i després ja anirem fent adaptats a la realitat.
0: El que passa que potser també hi ha aquella gent que diu, és que si jo faig 21 dies de vacances, molt bé, sí, tornaré amb tàbula rasa, però és que si he de tornar a enganxar tot aquest ritme, és a dir, que de vegades com un mecanisme de supervivència de dir, mira, faig una setmana, em servirà molt per prendre distància, però és que torno a agafar el fil, perquè si no, quan torni, si faig 3 setmanes seguides, pot ser terrible.
1: Cadascú ha de trobar la seva fórmula, no?
2: Sí, sí.
0: És una qüestió miqueta... d'autoconeixement.
1: Sí, és qüestió d'autoconeixement i qüestió una mica, no?, de poder sostenir el síndrome post-vacacional de... estar no, al costat d'una riera i dir vull quedar-me a viure aquí la resta de la meva vida, portem unes quantes canyes
0: no, completament.
1: I no cal tornar a la feina, no? Perquè quan has baixat tant, quan hem baixat tant, llavors es fa, tornar a començar és tot una muntanya, vull dir que entenc també aquest plantejament. Jo prefereixo després haver de
0: pujar a la muntanya, però quan tens els fills petits i també s'ha de pujar a la muntanya de la tornada a l'escola, tens la teva, i llavors tens la de la criatura.
1: La dels altres, sí,
0: i la de la rutina, i la de posar-ho tot a lloc. Bueno,
2: jo tinc molta sort.
0: Clar, bueno, i que també hi ha d'haver aquests dies previs, no? O de dir, mira, abans de començar vacances estaré una setmana que ja m'aniré traient una miqueta de feina de sobre perquè com a mínim arribi a les vacances amb el sistema nerviós no col·lapsat, no?
2: I de fet, la tornada, quan plantegem, que no és ben bé ara el tema, perquè encara hem de començar les vacances, i la tornada a l'escola, però...
0: Bueno, no,
2: amb la tornada a qualsevol espai, sobretot amb els nens i les nenes petits, va molt bé plantejar-la una miqueta abans, o sigui, tornar una miqueta abans, començar a engegar les rutines de les hores que ens anirem llevant, de les hores que anirem a sopar, anar-la parlant, per poder anar adaptant i que el canvi sigui el màxim de fàcil possible. Les vacances sí que ens comencen de cop, i a més probablement, o en molts casos d'una manera molt brusca, perquè tothom en plan abans de vacances ho acabo tot, o sigui, s'acaba el món abans de l'agost, típicament, i comencem de cop que clar, venim de dalt de tot i baixem, però la tornada, si la podem fer una miqueta endreçada, una miqueta pausada, és bona idea. Pot ser una idea tan absurda com si has anat de viatge, doncs tornar 2 dies abans i les rentadores les fas més o menys amb calma, amb tranquil·litat, et tornes a posar a casa, et tornes a posar a lloc.
1: Que també estem parlant de vacances, com si fossin les vacances d'anar a fer el gran viatge i la gran sortida, no? Que a vegades també on es precioses vacances poden ser simplement baixar el ritme, quedar-se a casa, tenir temps de veure pel·lis, sèries, fer manualitats,
0: cuinar, coses bones,
1: saps? Que hi ha simplement aquesta baixada de ritme que ja és molt reparadora, no? I molt sanadora, i fer vincle, no ens veiem mai amb els nostres, no tenim estones de trobades, doncs a les estones de calor no, no anirem a veure, no? Però bueno, en d'altres moments poder sí, no? Que vull dir que també la idea de vacances és una mica, bueno, la parada de la rutina habitual i poder fer una altra cosa, adaptar-me, aquest procés d'adaptació torna a ser un estrès, tant en el parar com en l'engegar.
0: Clar.
1: No? I llavors, bueno, cadascú escollint en funció, no?, possibilitats i situació, amb l'optimisme més gran del món mundial, adaptar-me al que em toqui viure i...
0: I ja sé que no és el vostre camp, però tenint en compte que és veritat que ens esperen una època de calorades molt fortes, hem parlat, per exemple, d'aquest exercici de pranayama, de respiració, agafant l'aire per la boca, a nivell d'alimentació, la ayurveda diu alguna cosa? Jo sé, per exemple, que la pinya i la síndria són dos aliments que refreden molt el cos, per exemple, fan baixar la temperatura del cos. Però no sé si...
1: Clar, és que l'ayurveda és una medicina individualitzada. Depenent de la teva constitució, si ets kapha, vata o pita, els aliments que tu et regulen són uns o uns altres. No tothom menja el mateix, és igual que la pràctica del ioga.
0: Clar.
1: No tothom ha de fer la mateixa pràctica del ioga. Si ets un alt executiu, no faràs la mateixa pràctica o no hauries de fer la mateixa que una senyora que pues, està treballant en una feina més tranquil·leta, no? Ara he posat masculí i femení i ha sonat fatal, perdó, però...
0: Una altra executiva i un senyor que...
1: Exacte, que està jugat, vale? Llavors... M'ha tornat a sortir un exemple d'un senyor sedentari a casa fent una feina, És increïble,
0: Bueno, és el nostre... Sí, però està bé prendre consciència, saps?
1: Però vull dir que la medicina ayurveda és, segons la teva constitució...

0: Bona tarda, Sílvia.
1: Hola, què tal? Buenas tardes. Ja gràcies per el himno.
0: Això t'anava a preguntar, per començar, què et passa pel cap i pel cor quan sents l'himne del teu país, d'Itàlia?
1: Mi relación con el himno de Italia es una relación sentimental, emocional, pero nada más que eso. Es decir, que yo me siento
0: ya es molt,
1: ciudadana mediterránea. Nací en Italia, pero soy mediterránea. Y si hace falta, algo más también.
0: Home, portes més de 50 anys vivint a Barcelona, o sigui, sí, més de dos terços de la teva vida.
1: Pues sí.
0: Tot i això, conserves la teva, és una mica tèria el que et pregunto, la teva italianitat?
1: Sí, pero además es espontánea. No la puedo esconder, no la puedo masquerar. Cuando me enfado o tengo que, por ejemplo, recurrir a la tabla de multiplicar, no sé hacerlo en otro idioma que no sea el italiano.
0: Contas en italiano, cara.
1: Claro, sí. No me sé la tabla de multiplicar en otro idioma que no sea el italiano.
0: ¿Y cuando enfadas, qué pasa?
1: Cuando me enfado me sale todo mi italiano y el más potente, el más sucio, el más...
0: Maquecazzo.
1: Maquecazzo.
0: Y molta mano, molta gestualidad.
1: Sí, sí, sí, sí. En eso, digamos que no puedo remediarlo.
0: Que tornant a l'himne d'Itàlia, Sílvia, és conegut popularment com a Fratelli d'Itàlia, Germans d'Itàlia, que és un himne que es va crear a mitjans del segle XIX, quan sí, es va unificar Itàlia.
1: Sí, perquè fins aleshores... Sí, l'himne de Mameli, sí.
0: Cadascú feia la guerra per la seva banda.
1: Sí.
0: I de fet, ahir va venir el cònsol de Mèxic i vam comentar que l'himne de Mèxic era molt violent i molt bèl·lic. Però és que el d'Itàlia no es queda curt, tampoc.
1: Ya sabes que los italianos solemos ser épicos, porque cuando la realidad nos falla, por lo menos nos quedan los himnos. Eso es lo que hay, francamente.
0: Que, malgrat ser un himne de mitjans del segle XIX, va ser amb la instauració de la República de 1946, després de la guerra, de Segona Guerra Mundial, que no el van fer oficial, sinó provisional, i va ser durant 71 anys provisional, sí, i el 2017 van dir, va, jo crec que ja ens podem casar, no?, amb aquest himne, que ara bé, des que és oficial, no ha sonat a cap mundial de futbol.
1: Mira,
0: perquè des del 2014 Itàlia no es classifica pel mundial.
1: Nos hemos quedado con el himno y sin goles.
0: Tu el segueixes? Segueixes l'atzurra?
1: Bueno, en este momento no, porque estoy de alguna manera siguiendo los mundiales y sabes que Italia no...
0: L'estàs seguint al Mundial,
1: participo.
0: Per això?
1: Sí, sí. D'una manera, digamos, no obsessiva. Però sí me importa saber... ¿Sabes qué me importa saber?
0: ¿Qué?
1: Me importa saber qué hace Uruguay.
0: Doncs no fa res, ja.
1: Ja, ja.
0: I per què Uruguay?
1: Me importa porque adoro Uruguay, adoro los uruguayos, adoro la literatura uruguaya y siempre que he podido me he escapado a Montevideo.
0: Uruguay es Benedetti, ¿no?
1: Bueno, Mario Benedetti.
0: Clar, sí, que és el teu terreny, sí, aquest, el de la literatura.
1: Sí, sí. Con la tregua te vas al fin del mundo. La tregua és la novel·la més important de Mario Benedetti.
0: A mi m'agrada molt Pedro i el Capitán.
1: També.
0: Cadascú, no?, al seu gust. Que, de totes maneres, tu ets torinesa.
1: Sí.
0: I, per tant, has de prendre partit, si parlem de futbol, entre la Juventus o el Turí.
1: Sí.
0: Que, a més, es porten a matar.
1: Sí, sí, sí.
0: Tu quin ets?
1: Mi madre era de la Juventus y entonces yo decidí que era del Torino.
0: Ah, per portar una miqueta la,
1: sí,
0: la contraria.
1: Claro, para crear un poco de polémica en casa. Y la cosa quedó allí.
0: ¿Y el teu pare, sí, de quin equip era?
1: Mi padre no seguía el fútbol. Mi padre seguía el ciclismo.
0: Sí.
1: Era un aficionado a todo lo que tenía que ver con el Giro d'Italia, el Giro de Francia, etcétera, etcétera. Adoraba a Coppi, y Coppi murió muy joven. Mm. Mi padre también.
0: 46 anys, no?
1: Sí.
0: Avui connectem les cançons de l'editora, traductora i docent Sílvia Querini.
2: Llapis de memòria, amb Jordi Manau.
3: Santi che pagano il mio pranzo non ce n'è, sulle panchine in piazza grande.

0: Les 8 i 1 minut. Joan Bofill, com estàs?
1: Molt bona tarda, bon vespre ja.
0: Hora estranya, eh? Avui, de començar al balcó, una mica desubicats a la graella, ens hem encaixat a la programació del Mundial. Tot just ha acabat ara el partit Anglaterra i la República Democràtica del Congo. Ha guanyat Anglaterra. Ara ens encetarem a la secció del dimecres de l'Antoni Bassas, però avui tenim tots el cap i l'ànima a la capital del Segrià. La Guàrdia Urbana i els Mossos continuen investigant l'accident més greu que ha viscut Lleida a les darreres dècades.
1: Fa molt poca estona que la policia de la ciutat i l'alcalde, Fèlix Larrosa, han fet roda de premsa per explicar els detalls de l'accident, que ha passat a 7:45 del matí a la Rambla Ferran, és l'avinguda principal de la ciutat, és un autobús interurbà, i anaven 55 passatgers i ha xocat contra la cantonada de l'edifici de la Diputació de Lleida. Feia pocs minuts, de fet, que aquest autobús havia sortit de l'estació per començar aquesta ruta que cada dia, per exemple, fan molts temporers perquè connecta Lleida amb els municipis del voltant. 13 persones han hagut de ser traslladades a l'hospital i ara mateix hi ha 5 persones en estat crític, tots passatgers de l'autobús i, per sort, cap vianant atropellat.
2: És una cruïlla molt transitada per part dels vianants. És una de les principals vies de comunicació amb una zona important de la ciutat, com és l'eix comercial. Si s'hagués produït una mica més tard, doncs segurament hauríem de lamentar una major transcendència.
1: Això deia l'alcalde una mica més tard i aquesta Rambla ja hagués estat plena de gent començant el seu dia.
0: La Mercè Marquez és la directora de Ràdio Lleida, que des de primera hora està informant d'aquest accident. Com estàs, Mercè?
3: Cansada.
0: Cansada, m'ho imagino.
3: Sí, sí, cansada.
0: La conductora, que ha hagut de ser atesa per un atac d'ansietat, ha donat negatiu en alcohol i drogues. Feia pocs dies havia començat a treballar en aquesta empresa d'autobusos. Al costat seu hi viatjava un conductor més veterà que l'estava assistint i que és un dels ferits crítics.
3: Sí, la conductora de l'autobús sinistrat té 36 anys. Feia 3 dies que treballava a l'empresa Autocars Gamon amb seu a Torreferrera. En el moment dels fets, la dona estava acompanyada, com dius, per un altre conductor veterà en funcions d'assistent o instructor. L'home és un dels ferits més greus en aquest accident, en parlarem. Ja se li ha fet la prova d'alcoholèmia i de drogues. El cap de la Guàrdia Urbana, Roberto Santaufemia, confirma que ha donat negatiu.
4: Ha donat negatiu amb alcohol i drogues. S'ha recabat totes les dades necessàries al lloc dels fets. S'han agafat declaracions, s'han mirat càmeres del circuit de les càmeres de seguretat de la ciutat, testimonis, bueno, s'han fet totes les gestions pertinents, s'han fet unes diligències inicials que han passat al jutjat i ja la resta d'atestat, doncs, quan estigui finalitzat, passarà al jutjat i amb un resultat final.
3: Després, a primera hora del matí, a primeríssima hora del matí, és clau per saber-ne més de les causes. Ha parlat d'una pèrdua de control, el que això, davant d'això, diu el següent, el cap de la Guàrdia Urbana.
4: Bueno, en principi, fins on jo li puc dir és que ha sigut una maniobra que ha provocat un accident i amb el resultat que hem pogut veure aquest matí. Totes les causes estan investigant.
5: El Rambla de Ferran està limitat a 20 km per hora, superava aquesta velocitat?
4: Doncs ara mateix no ho sabem. No sabem quina velocitat tot el portava. S'han extret les dades del tacògraf de l'autobús i s'estan analitzant.
5: I si li ha pres ja declaració en aquestes primeres diligències que s'han enviat al jutjat, si li ha pres declaració a la conductora?
4: Sí, al lloc dels fets s'han agafat unes primeres declaracions in situ i, bueno, més endavant, si necessitem ampliar informació, es tornarà a contactar amb ella i s'ampliarà tot el que necessitem.
3: Segons algunes fonts, alguns dels passatgers que han relatat als serveis d'emergències que feia pocs dies que conduïa aquest autobús, que en algun moment havia estat advertida d'excés de velocitat en la conducció, altres fonts, encara no oficials, ens diuen que és possible que s'hagués atabalat i en lloc de pitjar el fre hagués accelerat. En tot cas, l'atestat és el que ha de corroborar aquest extrem. Un autocar que feia el recorregut entre Lleida i la Granja d'Escarp al Baix Segre. Hi havia 29 passatgers que anaven a Soses, 11 a Aitona, 2 a Serós i 1 a la Granja d'Escarp.
1: De fet, impacta veure aquesta fotografia de com ha quedat l'autobús, que la teniu a sercatalunya.cat, amb el frontal totalment destrossat. Mercè, com estan els ferits? Dèiem que n'hi ha 5 de crítics, no?
3: Sí, de l'accident, si fem el recompte, un total de 44 persones han resultat ferides de diversa consideració. Del total hi ha 5 ferits crítics ingressats a l'UCI, que acaba d'assenyalar l'alcalde de Lleida, que evolucionen favorablement. Entre ells hi ha el conductor assistent, a qui se li ha hagut d'amputar una extremitat. Inclosos aquestes 5 persones, a l'Arnau hi ha 21 passatgers, 8 d'ells han estat menys greu. Estem parlant de lesions traumàtiques de diversa consideració, fractures, lesions, traumatismes cranials, abdominals i toràcics. Les 21 persones restants ateses al CUAP ja han estat donades d'alta i no han passat per l'hospital. 2 dels passatgers que no han requerit cap trasllat, segons Salut, ha hagut de fer

0: ser un ampli desplegament aquest matí del servei d'emergències que ha envaït tota la Rambla Ferran a primera hora amb 11 ambulàncies i que s'ha desplegat una carpa sanitària, tal i com relatava des del SEMA Lleida el seu cap, José Ramón Ropero.
1: El que ens hem trobat nosaltres és un gran nombre de ferits, no? un incident de múltiples afectats, que en diem. Hem tingut d'instaurar una àrea sanitària al lloc per fer un triatge i classificació dels ferits. El que ens hem trobat d'entrada, doncs, uns primers ferits molt greus, evidentment, al terra i amb lesions importants de politraumatismes.
0: S'ha hagut de fer a primera hora del matí per saber quins ferits es portaven en primer lloc a l'Arnau de Vilanova. Són moltes les persones curioses aquesta tarda que han anat a veure el punt exacte d'aquest sinistre, on ja dic ara mateix, amb els fanals que ja s'han posat de nous, el terra que ja s'ha netejat, les tasques de gasoll, besades i altres, posant-hi al damunt arena, que si caldrà replantar, això sí, un arbre que se l'ha endut per davant l'autocar. I si es mira l'edifici de la Diputació, pilars de pedra massissa que només mostren una esgarrapada del que ha estat aquest accident.
2: Mercè, gràcies, descansa.
0: A vosaltres.
2: Pendents de qualsevol novetat, ja saps, estem aquí. Moltíssimes gràcies. Antoni Bassas, com estàs?
3: Bona tarda, bé, bé.
2: Et sembla que posem sintonia?
3: Tu manes, no sé.
2: Vinga, va,
3: i sintonia. I més avui és l'últim dia,
4: sintonia. No? Sintonia francesa, no?
2: Vinga, sintonia d'en Bassas.

0: 8 i 8, que ho dèiem ara, que avui anem tard.
1: És que avui hi ha sensació de festa al balcó, sí. Perquè avui després farem nosaltres la nostra copa d'acabada de temporada.
0: Clar.
1: I tots els col·laboradors pensar, estan aquí.
0: T'ha fet pensar que ja tu marxaves.
2: Que ja marxàvem.
0: I la cara d'esglai que m'ha quedat. I no, vas, és que tenim feina.
2: Tenim feina.
0: Avui és que tenim programació del Mundial. L'estàs seguint cada dia, el Mundial?
2: No, és a dir, cada dia, a l'hora que puc, si estic despert ho poso, però no deixo de dormir per veure partits a les 2 de la matinada, no? I els de les 11 de la nit els veig començar, però me'n vaig a dormir.
0: I els de les 3 de la matinada ja...
2: No, aquest res.
0: Ni parlar,
2: no? Veig les segones parts dels partits de les 7 de la tarda. Mhm.
0: Dèiem l'altre dia amb els Oteros que el Mundial és una oportunitat fantàstica per fer geopolítica,
2: sí.
0: Per fer geografia, per fer història, per fer volar la imaginació.
2: O sigui, quan, hi ha un acudit molt, molt curiós, no? Que li van preguntar una vegada al descendent de l'emperador d'Àustria-Hongria, li van dir, miri, aquesta tarda juguen a Àustria i Hongria. I ell va dir, contra qui? No? Perquè hem vist
0: clar,
2: canviar...
0: Contra qui?
2: Clar, jo he vist jugar a Txecoslovàquia. I havia jugat la Unió Soviètica.
0: Clar, hi ha seleccions que no havien trepitjat mai al Mundial.
2: I després seleccions, que, algunes perquè són noves, Bòsnia, per exemple, no? O Croàcia. Croàcia no existia, jugava a Iugoslàvia, per dir-te alguna cosa. Perdona, al Mundial del 74 sí. Es van arribar a enfrontar la República Federal Alemanya contra la República Democràtica Alemanya, que, per cert, tot i que la campiona al final va ser la República Federal...
0: Sí.
2: Va guanyar aquell partit la República Democràtica, que eren les dues Alemanyes enfrontades en un partit de futbol del Mundial.
0: Aquí també hi ha, aquest Mundial, seleccions que estan enfrontadíssimes a nivell, en el mapa.
2: Bueno, el cas de l'Iran, tot el que li han fet a l'Iran, de dificultats d'entrenar-se...
0: Ara entres a la marxa corrents.
2: Sí, ara has de marxar corrents, totes aquestes coses. Sí, veus, això també passa una mica en els Jocs Olímpics, però en el Mundial de Futbol esclata d'una manera potser més clara, perquè els partits comencen amb els himnes i amb les banderes, que... Doncs és una magnífica oportunitat per aprendre geografia, per aprendre geoeconomia i per meravellar-te.
0: Jo t'he portat una cançó avui.
2: Molt
0: perquè,
2: bé.
0: Clar, Cabo Verde, Cap Verd,
2: sí,
0: no? Seria el correcte.
2: Sí.
0: Jo vaig arribar a casa i vaig buscar un dels meus discs preferits, que és la Cesària Évora. A tu t'agrada?
2: Sí, molt.
0: Mira aquesta cançó, quina meravella.

0: Bueno, ara Cap Verd ja no és només famosa per aquesta cantant, sinó també pel seu equip de futbol.
1: Que feliç estaria la gran diva dels peus descalços, perquè aquesta dona anava sempre descalça allà, a casa seva, i quan tocava tot i cantava per tot el món.
0: Sí, deien que l'any 74 la selecció de Zaire, la primera vegada que es va posar botes per jugar a futbol, va ser per jugar al Mundial, perquè jugaven amb descalços. I després hem tingut aquesta eliminació sensacional d'Alemanya a mans de Paraguai. Que em perdonin els alemanys que ens estan escoltant, els aficionats de la selecció alemanya.
1: No els hi farà cap gràcia, això que dius,
0: no,
1: ara.
0: No els hi farà cap gràcia, però ells són els primers, perquè no s'enganyen gens, són els primers que saben que la selecció alemanya, com va dir un dels seus futbolistes a l'acabar el partit, ja fa molt temps que no pertany a l'elit. Què té Alemanya? 4 mundials. Clar, és que ha guanyat 4 vegades el campionat del món, no? L'últim el 2014. Però això no li ha servit, diguéssim, en els últims 3 mundials per passar de 700 de final. No passen de 700 de final.
1: Jo tinc amics alemanys i no m'he atrevit a escriure'ls.
0: Ja, bueno, és que no s'ho expliquen, perquè la Bundesliga és una lliga potent. Els camps estan plens, hi ha molta afició, i a més, com et dic, hi ha una tradició, hi ha una solera futbolística a Alemanya. Ja van guanyar el Mundial l'any 54 i van tornar l'any 74. Però, noi, en els últims 3 Mundials estan fent un trist paper. I, clar, que t'enviï a casa a Paraguai dona lloc a tota mena de memes. Suposo que ja heu vist l'escena de l'hundimiento de Hitler al búnquer de la Cancelleria.
1: T'ho vaig trobar molt fort, aquest.
0: Que està ja 10 minuts abans que se suïcidi, diguéssim, quan estàs broncant els generals perquè ja no queden exèrcits per defensar Berlín, i els esbronca tots, no? Bueno, doncs ho van traduir dient: sembla mentida, nosaltres que teníem aquest a la defensa. Bueno, és que estava lesionat, diuen els generals. Però llavors per què no vam posar l'altre? Per què va fallar amb l'alineació i no sé què? I coses del tipus... I ens van eliminar uns indis, no? Vull dir, bueno, totes aquestes coses que eren els paraguaians. Esclar, és que si tu vas a mirar, resulta que Alemanya té 84 milions d'habitants, Paraguai en té 7.
1: Sí.
0: El PIB d'Alemanya és de 5 bilions de dòlars. El PIB de Paraguai és de 45 milions de dòlars. La renda per càpita, el PIB per càpita, és de 60.000 a Alemanya i de 7.000 a Paraguai. El Paraguai, no, evidentment, no ha guanyat mai cap mundial, i el millor resultat de tota la seva història va ser el 2010. Ah. No, va ser el 2010 que van arribar a quarts de final.
1: Ah.
0: O sigui, això és tot el que han fet, no? És a dir, les diferències... un alemany produeix de mitjana 8 o 9 vegades més riquesa que un paraguaià anualment. L'economia alemanya és aproximadament 110 vegades més gran que la paraguaiana. No?
1: Bueno, doncs, sí. Però amb el futbol, això, clar...
0: El futbol iguala...
1: És el David i Goliat,
0: sí,
1: a més.
0: Sí, així com en alguns esports els que són millors s'imposen gairebé el 99% de les vegades, en el futbol sempre hi ha marge per la sorpresa. Mm. Sobretot quan arribes a les distàncies dels penals, on aleshores ja la cosa pot ser de qualsevol manera. No? I bueno, i en vindran més de sorpreses d'aquestes. En vindran més perquè estem veient les seleccions africanes i americanes molt, molt valentes. El Brasil va estar a punt d'ensopegar amb el Japó,
1: sí,
0: però hi va passar.
1: Pèl, sí.
0: Jo crec que això que estem veient, que és seleccions de països molt potents, europeus, amb molts diners, molt justets de futbol, té molt, molt a veure amb el calendari. Mm. O sigui, els jugadors arriben rebentats als mundials. Un jugador d'aquesta categoria pot arribar a jugar 70 partits per temporada. Mm. Això són 6 partits al mes, aproximadament.
1: I això marca molt la diferència.
0: Bueno, arriben rebentats. Per això es lesionen tant. Mm. I per això, no sé, Lamine Yamal, bueno, aquest partit que pugui jugar 20 minuts.
1: Que només faci 40 minuts i fora.
0: Exacte. Bueno, esclar, és que així no... I qualsevol dia se'ns lesionarà Pedri, el pas que anem. O sigui tot va molt justet. Els alemanys també tenien lesionats. Tothom té lesionats. No?
1: Mm. Tens alguna selecció que et robi el cor, per això?
0: Amb Robert el cor, Messi.
1: Ja, és que sabia que m'ho diries.
0: És a dir, no tinc una especialíssima simpatia per Argentina, però seria molt bonic veure Messi arribar a la final, i si és possible.
1: Perquè és justícia poètica, més, també, perquè durant una època...
0: Sí.
1: Ningú se'n recorda d'això.
0: Ningú se'n recorda.
1: No estava bé. Què?
2: Ets dels que hagués preferit que s'haguessin ja enfrontat Espanya i Argentina, o millor que...
0: No, ja, deixem-ho...
2: Que et divertiria aquest partit?
0: Sí, no, em divertiria, però deixem-ho per més endavant, no? Després...
1: Això pot passar, eh?
0: No em cauen especialment bé, però s'ha d'admetre que França té un equipàs. De fet, no sé si m'ho vas preguntar, però jo vaig dir que França era una de les seleccions favorites. ja es veu, a davant tenen molta, molta pólvora, tenen Mbappé, tenen Dembélé, vull dir, no... En fi, França té una gran, gran selecció, i Espanya doncs, està una mica per veure si els jugadors més importants són capaços de superar aquests obstacles.
1: Basses, avui passarà una cosa especial aquí,
0: sí,
1: aquí al balcó,
0: sí.
1: Relacionada amb el Mundial. No sé si és
0: sí. Aviam, jo,
1: una distopia, una ucronia, una...
0: Sí, bueno, de moment és una utopia.
1: Sí.
0: De moment és una utopia. És a dir, si tu t'hi fixes el que significa per la cohesió d'un país, per l'alegria als carrers, per l'orgull de pertinença, tenir una selecció que jugui al Mundial de Futbol, te n'adones del que significa de cost d'oportunitat que Catalunya no pugui jugar a una competició internacional. Entre altres coses, perquè faria un paper bastant, bastant potable.
1: Perquè tenim 13 allà.
0: Una molt bona... De fet, el jugador que més enamora el món en aquests moments, que ens la minja mal, jugaria per Catalunya. O sigui que, va. I aleshores he pensat, donem-nos per un moment el gust d'imaginar-nos que Catalunya és la que va jugar contra Alemanya i va eliminar Alemanya. No?
1: I això com ho farem?
0: Bueno, això ho farem. Bueno, això aviam, podríem fer una superproducció, però no hi ha temps ni pressupost, i aleshores el que farem és intentar entrar en un estadi i posar-li molt ambient a l'estadi.
1: Recordem, Antoni Bassa és un gran, gran narrador d'esports i de tot.
0: I el narrador podria dir alguna cosa així com: quina emoció en aquests moments veure els jugadors de l'equip de Catalunya saltar al terreny de joc, arrenglerats amb el conjunt alemany, quatre vegades campió del món. El partit d'avui és dificilíssim, però la nostra confiança en els 11 jugadors està intacta en aquests moments. I ara, davant dels 100.000 espectadors que omplen l'estadi de Chicago, sonen els himnes nacionals. Comencem pel d'Alemanya. És impressionant pensar que aquesta selecció ha estat representada pels mítics Mayer, Beckenbauer, Breiner, Müller, que van guanyar el Mundial del 74 davant de l'aleshores poderosíssima selecció d'Holanda capitanejada per Johan Cruyff. El públic ha aplaudit la interpretació de l'himne alemany i ara correspon sentir l'himne nacional de Catalunya. Càmera ens passa per davant de David Raya, el porter de l'Arsenal, de Marc Pubill, el lateral dret, de Pau Cubarsí i d'Eric García, els centrals de l'equip català, el lateral esquerre, Marc Cucurella, que acaba de fitxar pel Real Madrid, al mig del camp, la càmera ens ensenya ara Marc Casado, Marc Bernal i Dani Olmo, i aquí en punta la nostra gran esperança per la dreta, Lamine Yamal, el golejador Pau Víctor, i a l'esquerra Víctor Muñoz. Esperem, en efecte, que els alemanys tremolin en veure les nostres banderes futbolístiques i que el partit es resolgui de la millor manera. Comença el partit, Catalunya 0, Alemanya 0. Bé, ara el partit...
1: És que estem aquí una mica amb garratibans.
2: Ràdio, això és ràdio.
1: Això és ràdio. I clar, i en Basses narrant aquí, bueno, que jo ho estava visualitzant.
0: Tu has sentit aquesta alineació? David Raya, Marc Pubill, Pau Cubarsí, Marc Cucurella... Eric García, l'eix de la defensa, mig del camp Marc Casado, Marc Bernal i Dani Olmo, i en punta Lamine Yamal, Pau Víctor i Víctor Muñoz. Però podríem haver posat Gerard Moreno, hauríem hagut posar Alejandro Valde al lateral, és a dir, que allà on escollir.
1: Has tingut molt clar l'himne i l'entrenador, el seleccionador?
0: Sí, el seleccionador de Catalunya, qui pot ser?
1: Home, era una pregunta, era retòrica, era retòrica. Perdona. Era retòrica.
0: Era Pep Guardiola, i aleshores puc explicar als oients que el Barça, que Catalunya, sabia que passaria, que Catalunya ha guanyat el partit.
1: Els
0: penals,
1: Els penals. Clar, clar.
0: Els penals hem eliminat la selecció alemanya i, per tant, passarem a vuitens de final. I estic en condicions ara de connectar amb la sala de premsa de l'estadi de Chicago, on l'entrenador Pep Guardiola atendrà de seguida els mitjans de comunicació. A veure, Som ara, tenim so internacional de la sala de premsa, tenim so.
3: És una selecció extraordinària, amb una història immensa i un nivell competitiu espectacular. Sabíem que hauríem de fer un partit gairebé perfecte per tenir opcions.
0: Bé, perdona, Pep, però... Antoni Bassas del Balcó, Ràdio Barcelona, d'Anna Puigvoltes. Em pots dir, sisplau, en aquests moments, quins sentiments tens en relació a l'actuació dels teus jugadors?
3: Estic immensament orgullós dels meus jugadors. Han tingut personalitat, han estat valents amb la pilota i, sobretot, han competit fins al final. Quan un partit arriba als penals, hi ha una part de qualitat i una altra de serenitat. Avui hem tingut les dues.
0: En efecte, avui hem tingut les dues. Pep, si puc continuar preguntant, s'ha fet realitat un somni? Catalunya ha eliminat Alemanya, ja som a vuitens de final. Tu creus que la Copa del Món és possible que vingui a Catalunya?
3: Eliminar una selecció quatre vegades campiona del món és un motiu d'orgull, però només és això, un pas més. Encara no hem aconseguit res definitiu. Si ens relaxem, el següent rival ens enviarà cap a casa. Catalunya és un país petit, amb població comparat amb Alemanya, però el futbol, la mida, no decideix els partits. El que compta és el talent, la feina i el compromís dels jugadors. Avui hem demostrat que podem competir contra qualsevol, però el respecte per Alemanya és absolut. Ells continuaran sent una de les grans seleccions del món.
0: Pep, finalment, perquè m'imagino que tens pressa per entrar al vestidor i continuar les celebracions, i a més deu haver arribat ja el president de la Generalitat per felicitar els jugadors de la selecció nacional. En aquests moments tens tot el país despert al carrer celebrant la victòria, i m'agradaria saber si pots enviar un missatge a tots els catalans que han estat enganxats a la pantalla, i molt especialment als nens i nenes que per primera vegada a la seva vida han vist Catalunya disputar un Mundial de Futbol.
3: Per a molta gent, veure una selecció catalana competir a aquest nivell és un motiu d'orgull. Espero que els nens i nenes que avui ens han vist pensin que amb esforç i treball es poden aconseguir coses que semblen molt difícils.
0: I fins aquí les paraules de Pep Guardiola, la sala de premsa de Chicago, amb la col·laboració del Claudio Matas i de l'intel·ligència artificial, que ens ha permès recrear...
2: És que els oients us van de saber que, bueno, jo almenys, jo no tenia ni idea absolutament res, i quan he escoltat una veu d'un Guardiola molt jove, hi ha hagut un moment que he pensat...
1: Clar, home, d'on venia allò?
2: Una declaració de fa molt de temps, no sé, però després ja quan he vist que el discurs s'allargava he pensat, crec
1: magnífic,
2: que...
1: Magnífic, sí, magnífic. Jo t'he visualitzat també
0: a la sala de premsa. I el Pep dient
1: a
0: que...
1: A més, robant el temps als altres companys i tots dient...
0: Gràcies. Bassas, calla.
1: Bassas, t'estàs monopolitzant. Sí. I quants titulars donaria aquesta roda de premsa?
0: Bueno, espero que els nens i nenes que avui ens han vist pensin que amb esforç i treball, si ens llevem molt d'hora, no ben d'hora, es poden aconseguir coses que semblen molt, molt difícils. Si tu ara imagina't això, el que significaria això, no? I seria la cosa més normal del món, no? I en canvi, doncs, sempre té aquest punt de normalitat. I avui he volgut jugar a fer-ho normal, tan normal com la intel·ligència artificial permet.
1: He trobat formidable. O sigui, ho estic claríssim. Home, podria ser algun dia.
0: Podria ser, sí, podria ser.
1: El que passa és que Guardiola ha dit un pas més. Ha fet una mica la guerra dels mons, i ara estic veient algú que s'hagi... No?
0: Bueno, sí, no, aviam, podria ser un pas més en el sentit que això és eliminar Alemanya a 7-0 de final. Ara estem a 8-0, perquè jo li preguntava, veus possible que Catalunya aixequi la Copa del Món? Bueno, no ho sé, ja veurem, perquè després vindran seleccions molt potents. Ja no m'he volgut ficar amb el jardí que Catalunya juga contra Espanya, però aquesta és una altra història.
1: Ja ho he vist.
0: Aquesta
1: ja
0: és una
1: ho...
0: altra història.
1: Aquí estaves redactant les respostes i deies, aquí m'estic posant en un...
0: No cal, però vull dir que això que acabem de sentir hauria, bueno, a la vista de com està Alemanya, era l'any ideal per haver anat amb la selecció catalana i eliminar-los.
1: Mm. Ha sigut molt fort aquest exercici. No ens trucarà, no, Pep, demà dient que heu fet?
0: No, jo crec que fins i tot li podria fer gràcia.
1: I jo crec que li podríem fer arribar, fins
0: i
1: tot.
0: Sí, bueno, ja ho intentarem. De tota manera, et diré que la selecció, clar, per desgràcia, la selecció per la que sona Pep Guardiola no és exactament Catalunya. S'especula molt Itàlia, ell hi va viure i va jugar, parla bé l'italià. Ningú no ho sap, jo no sé si ell ho sap. Es parla molt d'Anglaterra, que tindria una certa lògica, després d'haver revolucionat i canviat les mides i l'ambició del futbol anglès, doncs tindria sentit que tornés a portar Anglaterra a una final de la Copa del Món. Anglaterra, només els inventors del futbol, només han guanyat un Mundial, i era perquè el van jugar a casa l'any 66, que la Copa la va donar la reina Elisabet, i em sembla que és de les poques vegades que van al futbol, van a Wembley a donar la Copa. També es parla per allò de l'anomenada Mundial dels Estats Units, però jo crec que a en Pep li agradaria una samarreta que tingui pes històric i tornar-la a fer reverdir els llorers antigament aconseguits. Itàlia i Anglaterra en serien dues.
1: Reverdir els llorers.
0: Reverdir els llorers, sí, sí.
1: Basses, que avui, amb aquesta preparació, no sé, ja acabem. Que ha mort Victor Willis, el cantant i compositor de Village People. No sé si ho has tingut temps de seguir.
0: No, quan ara...
1: Sí, el coautor de hits com el YMCA.

0: O sigui que amb aquesta música t'acomiadem. Tenim un guaté aquí ara dalt, eh?
1: I, doncs la pugem i li fem un homenatge, no?
0: Exacte. Tu deixa'm acabar el programa, espereu-me dalt, fent una copa i ens veiem ara.
1: Molt bé, fins ara.
0: Gràcies, Basses.
1: Fins la setmana que ve,
0: Basses, no fallis.
1: No,
0: que ens en queda una. Gràcies. Sí, que sí.

0: Cadena SER, El Balcó, amb Anna Puigvoltes.
1: Ja són aquí en Martí Juncà i l'Andrea de la Torre. Què ens expliqueu? Avui Laporta és el protagonista.
2: Sí, no?
3: Avui Joan Laporta ha pres possessió del seu quart mandat al capdavant del Barça, l'Auditori 1899. El ara ja president de l'entitat blaugrana, en el seu torn de paraula, ha parlat així del possible fitxatge de Julián Álvarez.
4: Sabem que el jugador vol venir al Barça, però des d'allà fa temps, des d'abans que estigués en el City. En aquest sentit vam fer aquesta oferta amb tot el respecte per l'Atlètic de Madrid, que té tot el meu respecte, tant el Cerezo com el Miguel Ángel Gil. Vaig estar parlant amb ell, vam quedar que aquí tenien l'oferta, ell em va dir que en principi no tenia previst vendre perquè no tenien alternativa. Jo li vaig dir, si tens, quan tinguis alternativa, l'oferta és ferma.
3: Tot això en un acte on tant Laporta com Javier Tebas han reafirmat que la situació econòmica del Barça està en un molt bon moment. Això obre la porta a tant la incorporació de l'argentí com altres possibles fitxatges.
2: I bé, tanquem amb el motiu d'endarreriment del programa d'avui, aquest Anglaterra 2, com has dit al principi del programa, Anna, República Democràtica del Congo 1, remuntada anglesa amb 2 gols de Harry Kane, el pichichi anglès, i 2 assistències del nou jugador del Barça, Anthony Gordon. I bé, doncs ara a la nit tindrem un Bèlgica-Senegal a les 10 i un estat Estats Units-Bòsnia a les 3 de la matinada.
1: Martí, Andrea, jo us he vist enganxats a aquesta peça que ha fet l'Antoni Bassas. Què us ha semblat?
3: A mi personalment m'ha agradat molt la peça de l'Antoni.
2: Home, és una utopia que...
1: És una utopia.
2: M'encantaria. Seria espectacular.
1: Clar, i ja, de fet, juga a Kosovo, juga a Escòcia, juga a Anglaterra, però...
2: Catalunya aquí? No, de moment.
1: Catalunya no, però mira, avui hem
5: un bon
1: somiat
5: un
1: bon exercici. Martí i Andrea, gràcies.
2: De res.
1: Fins ara.
3: Adéu.
1: Carbó, com estàs?
6: Tu molt cansada de la calor, veritat? Jo bé.
1: És que ahir, a més, ens vas deixar... dient, avui tindreu una mica de parèntesis,
6: de treva,
1: i és veritat, en Joan i jo hem anat a caminar. Sí, però hem anat a caminar i hem dit, tenia raó en Carbó, un pèl d'aire passava,
6: sí,
1: però
6: passa
1: vas
6: aire.
1: Acabar dient que aquest cap de setmana serà una mica...
6: Infern.
1: L'infern.
6: Sí. Bé,
1: no ha canviat res, eh?
6: M'hi ha dit, a partir d'aquest cap de setmana. Val? Perquè la cosa va per llarg, que serà... A més, vam acabar el mes de maig amb una anomalia molt significativa de més de 4 graus a gran part de Catalunya. La segona quinzena de juny també hi ha hagut una anomalia similar i ja hem vist el que ha suposat, no? Anem caient alguns rècords de valors absoluts i aniria en aquesta mateixa direcció, una anomalia de molts graus respecte a la mitjana, però clar, estem ja en el moment més càlid de l'any, de manera que... Doncs això, ens farà patir aquesta calor i sobretot per l'empremta que està deixant, no? Que la pluja no està sent significativa a gran part de Catalunya durant des de fa setmanes, mesos en alguns casos. Avui hem tingut vents aixuts, tot això ho seca una miqueta més, de manera que no ve un panorama gens esperançador. Però bé, de moment ens queden encara unes quantes hores. Aquesta nit la temperatura, com hi haurà molts núvols, sobretot a les comarques de Barcelona, no acabarà de marxar del tot la nuvolositat. Sí. Doncs això, les temperatures es mantindran una mica altes durant la nit, però alhora amb una mica de vent, de manera que podrem ventilar les vivendes, i amb alguns xàfecs fins ben entrada la matinada, a comarques com el Berguedà, Osona, el Ripollès, poden arribar més al sud, fins al prelitoral de Barcelona, i també, ja cap a prop de la mitjanit, alguns xàfecs al nord del Camp de Tarragona, locals però intensos. I demà, doncs en general, farà molt de sol, al matí encara alguns núvols, però acabarà fent molt de sol, i les temperatures ja seran una mica més altes que avui en el conjunt de Catalunya, ja pujaran molt cap al Pla de Lleida, on de nou ens aproparem als 40 graus, i és aquí on més es notarà la calor els pròxims dies, ja que a partir del cap de setmana, com deia, es puja la temperatura, i a Ponent podríem tornar a superar els 40 graus.
5: Per cert, Carbó, que aquest matí hi ha molta gent que s'ha despertat amb... que es pensaven que se'ls cremava alguna cosa a casa, que hi havia algun incendi proper, i era una cosa tan generalitzada que els bombers han hagut d'aclarir que es tractava de fum o de, no sé, de partícules que feien aquesta olor que venien de l'incendi d'Osca.
1: Que estava lluníssim. Jo les he ensumat a Sant Cugat. pensant que algú estava fumant com per allà a prop, i dius, no, no, i de sobte ho heu explicat.
6: Sí. I de fet es nota encara aquesta olor. T'he passat una imatge, Joan, no l'has vist?
5: Sí, del satèl·lit, sí.
6: El satèl·lit Meteosatèl·lit ens permet veure moltes coses i, per exemple, discriminar el que són núvols del que és cendra d'incendis forestals. I bé, estava previst que durant la tarda el vent de mestral s'intensifiqués aquesta zona de l'incendi, de manera que és probable que les pròximes hores, perquè el vent continuarà vinguent d'allà, doncs es torni a sentir aquesta olor i, de fet, mirant cap a l'horitzó es podrà veure també aquesta fumera. Mm. El que dèiem, no? De fet, Aragó i Catalunya són dels llocs on les condicions favorables per incendis forestals aquests pròxims dies seran més elevades.
5: Clar, doncs hem de tenir en compte, sí.
1: Carbó, gràcies per ser avui a les 8:34, eh? Una hora que...
6: Demà no, oi?
1: Demà... Jo crec que demà anem normals.
5: Demà els oients han de saber que, com que juga a Espanya a les 9, el balcó sempre hi és i farem 2 hores de programa.
1: Exacte.
5: A les 7 comencem, 7 com sempre, de 7 a 9.
1: I mira que ja escoltarem els Oteros demà.
5: Doncs t'emplacem a l'hora de sempre.
1: Exacte.
6: Val. Perfecte, que és que m'he de fer una agenda, perquè això és un parabojos.
5: Demà a l'hora habitual.
1: No ets l'únic que fas sudocus vitals aquests dies. Gràcies, Carbó.
6: Que vagi bé.
1: Una abraçada. Antoni Suárez és el control de so. Ara són les 8:35, com dèiem. Fem 2 minutets de pausa i ve la Raquel Tulleuda amb el seu quadre per parlar de sexe.
5: I de sentit de l'humor.
1: Ah, sí, sentit de l'humor.
0: Al balcó. Consum entre nosotros. Cooperativa és informar-te sobre aquells temes que són més importants per tu. Consum.
7: A l'estiu els productes del mar guanyen protagonisme a la taula. Els musclos ocupen un lloc especial als nostres aperitius. Avui a Ser Consumidors amb l'Alexandra Ramírez de la Cooperativa Consum parlarem sobre els musclos i els seus beneficis per a la salut.
8: Moltes gràcies. Coneixerem una mica millor aquesta exquisidesa de la gastronomia.
7: Què fa tan interessant els musclos des del punt de vista nutricional?
8: El musclo és un aliment baix en greixos i una font de proteïnes d'alt valor biològic. A més, aporta una quantitat important d'omega-3, vitamines del grup B i minerals com el ferro, el fòsfor, el seleni, el iode, el potassi i el zinc. És un aliment molt complet dins d'una dieta equilibrada, especialment durant els mesos de més calor.
7: Quins altres beneficis tenen els musclos?
8: Destaca el seu alt contingut en iode, important per al metabolisme i el sistema nerviós, així com la vitamina B12, que ajuda a reduir el cansament i afavoreix la formació de glòbuls vermells. A més, contribueixen a la salut cardiovascular i a mantenir un bon estat general del cos.
7: Quin tipus de musclos podem trobar al mercat?
8: A Catalunya destaca el musclo del Delta de l'Ebre, que es cria en aigües de la desembocadura del riu Ebre i és molt valorat per la consistència ferma de la seva carn. Un dels més coneguts és també el musclo gallec, tou i sucós, amb una gran presència a les ries gallegues. També podem trobar la clòtxina valenciana.
7: Què hem de tenir en compte a l'hora de comprar-los?
8: És important fixar-se en la seva frescor i que les closques estiguin senceres i en bon estat. Com que es tracta d'un producte que s'ha de cuinar viu, el millor és netejar-lo bé abans de preparar-lo i consumir-lo el més aviat possible. La calor de la cocció farà que es vagin obrint poc a poc, un indicador que eren frescos.
7: I fins aquí el programa d'avui de Consum sobre alimentació saludable. Ens veurem la setmana que ve amb més consells de la cooperativa.
9: Consum. Junts és cu...

0: Joan Bofill. Aquesta és la cançó que has triat avui pel quadre de la Raquel.
1: Te diu Morreo, Te diu Morreo és un grup meravellós que fa molt d'humor, i en aquest cas és humor amb el tema que parlem avui, que és Ojete Calor.
0: Ah, Ojete Calor. És que no em sortia el nom. Sabia que... Veiem quina cara fa la Raquel Tulleuda.
1: Que van al concert de Batguial, que van a fer diferents coses i s'acaben donant fent un morreig, bàsicament.
0: Et sembla? Raquel Tulleuda, com estàs?
2: Molt bé, molt bé. Ja, a punt de començar vacances.
0: A punt de... Escolta, està ben triada?
2: Està ben triada, perquè és humor. Parlem d'humor.
0: Ah, parlem d'humor. Humor i sexe.
2: Humor i sexe, importantíssim.
0: Han d'anar agafats de la mà sempre?
2: És una bona... És una bona peça al taler.
0: És una bona peça al taler.
2: Sí.
0: Ensenya'ls el quadre primer, que el reconeixeré.
2: Mira,
0: ja sabeu que la Raquel
2: no
0: porta un
2: crec,
0: quadre.
2: No crec, avui el tinc jo. Home, reconeixeràs l'època, quadre, més o menys.
0: Això podria ser segle XIX?
2: No, això és un barroc, és un quadre
0: barroc. És un barroc, sí, clar.
2: I és una pintora.
0: Clar, podria ser un Velázquez.
2: Podria ser un Velázquez,
0: podria ser un
2: correcte.
0: Velázquez, sí. Per
2: la pintora és contemporània de Velázquez a Espanya, d'Artemisia Gentileschi a Itàlia.
0: És una dona, la pintora,
2: és una dona que va néixer el mateix any que Rembrandt, i com totes les dones en aquesta època, encara que fos el segle d'or holandès i en totes les èpoques en general, l'art ha estat molt invisibilitzada, oblidada. Fins i tot durant molts anys les seves pintures s'atribuïen a Frans Hals, que és un altre barroc holandès.
0: És un autorretrat?
2: És un autorretrat. De fet, es diu així, autorretrat.
0: És una dona que està pintant, que va vestida com si fos d'un quadre de Velázquez, amb aquest típic barret que sembla una còfia.
2: Sí.
0: Porta també aquesta mena de... No sé mai com dir-li, de
2: jo
0: coll ampliat,
2: es
0: que és
2: coll,
0: com una circunferència,
2: sí,
0: blanca. Té una llum preciosa. I ella està amb una actitud somrient, una mica burleta, com si ens estigués una mica prenent el pèl al
2: Sí, no saps molt bé si està feliç i gaudint del moment, o si efectivament, o si hi ha una cosa com una miqueta entremaliada. La pintura que està fent a la vegada, sí, també somriu.
0: És un músic que està pintant un músic que està tocant el violí i que també està somrient.
2: És una cosa que caracteritza bastant els quadres de Judith Leister, que els seus personatges somriuen. Pinta gènere, bàsicament. En aquella època, la burgesia holandesa comprava de tot, hi havia molta pintura de gènere, i els seus personatges, tant si són autorretrats com no, tenen tendència al somriure o a un riure fins i tot més obert, que és una cosa que no veiem tant en els retrats. Estem més habituats a retrats seriosos.
0: Això vol dir que era una dona alegre, feliç, que li anaven bé les coses?
2: Li anaven bé les coses, perquè va aconseguir fins i tot tenir el seu propi taller i fins i tot tenir aprenents homes, que en aquella època era tot un assoliment. Després no sé com li va anar la vida a nivell personal, no? Es va casar amb un pintor que era molt menys habilidós que ella, i durant molt temps també les seves pintures es van atribuir al marit. Suposo que ser dona en aquella època tenia una part de dificultat inherent al gènere, però és cert que les seves pintures són de retrats i autorretrats de persones que estan contentes i que somriuen.
0: M'agrada molt la cara d'aquesta dona. És guapa i està segura de si mateixa i té una mirada
2: sí,
0: de poder.
2: Sí, estic pintant i m'ho estic passant bé.
0: Exacte.
2: Fent això. Sí.
0: I sóc dona, sí. I què passa? Això ens porta... On està aquest quadre, per cert?
2: Aquest quadre està a la National Gallery de Washington, no la de Londres. De Washington.
0: És gran?
2: Ostres, no me'n recordo. Ara m'enganxes. Ho hauria hagut de mirar, això. Que tonta.
0: Perquè me l'imagino gran.
2: Diria que té un tamany una miqueta més gran del que veiem aquí a la pantalla. Val. Potser, sí, potser uns 90 o un metre. Però ho estic dient de memòria, eh? No ho he mirat avui.
0: Molt bon quadre, aquest de la Judith Leister, per parlar de sentit de l'humor i sexe.
2: D'humor i sexe. D'humor amb tot en general, no? Però amb el sexe...
0: Quin paper ha de tenir l'humor en el sexe, Raquel?
2: Penseu a nivell individual, no? Per a vosaltres, com de diferent és quan... Tant si estem a l'etapa d'estar coneixent una persona nova com si estem amb una persona amb la que ja estem molt habituats a estar en la intimitat, però decidim provar alguna cosa nova que no hem fet abans, sigui una postura, sigui una vestimenta, el que sigui... Com en són de diferents les coses si hi posem, si destilem una miqueta d'humor, una miqueta de broma, o si ho convertim en allò molt més rígid i molt més experimental,
0: no?
2: Quasi de laboratori i transcendental, no? Efectivament.
0: Diries, per mi seria, se m'acaba d'ocórrer ara, l'escut de la vergonya.
2: Ho és una mica, de fet, fixa tant, és molt interessant això que
0: del
2: dius.
0: Del pudor.
2: Perquè fixa't que la sexualitat en primera persona, que és una cosa que ens costa parlar, fins i tot en ambients distesos, i en canvi, en clubs de la comèdia, en monòlegs, en la gent que es dedica a l'humor, és un tema molt, molt, molt recurrent. Mm. És com un escut, efectivament, no? Una cosa que, fent-ne broma, ens podem permetre entrar-hi una miqueta més. I I a vegades fins i tot el límit entre allò que és fer broma per naturalitzar i allò que és fer broma i que estigmatitza, a vegades aquí hi ha un límit que pot ser difícil de dibuixar.
1: És que jo pensava perquè igual per una persona el que pot ser una simple broma a l'altra persona és una cosa molt feridora perquè al final estem parlant de la intimitat, que és al final la cosa més sensible, potser, per algú, no? Segons què toquis i o de què te'n enriguis.
2: Sí, sí, tens tota la raó i per això és tan important, n'hem parlat mil vegades, la comunicació, el diàleg i el tenir la ment oberta i el cor obert a que les opinions de l'altre no siguin com les teves, però això posa de manifest una cosa que és superrellevant, que és que la connexió a través de l'humor, jo m'atreveixo a dir que és bàsica entre les persones. Jo no em puc imaginar una relació més o menys intensa, eh? Ja no vull dir duradera o no duradera, sense un mínim de sentit de l'humor.
0: Però, Raquel, hi ha gent que no té sentit de l'humor. Què passa, aleshores? Si s'ajunta amb algú que té sentit de l'humor, doncs mira, però dues persones...
1: O potser no tenen el mateix.
0: Clar. Sí, o no tenen
2: el
0: mateix.
2: És que a vegades jo sempre em pregunto, aquesta gent que diem que no té sentit de l'humor, és veritat que hi ha gent més seriosa i gent més riallera, eh? Més optimista, menys... Però potser moltes vegades aquestes persones que nosaltres, des de la nostra subjectivitat, identifiquem com a no té sentit de l'humor, potser té un sentit de l'humor diferent, no?
0: Tothom té sentit de l'humor, en el fons.
2: Quan connectes amb algú, Anna o Joan, a través de l'humor, realment és una connexió molt intensa, no? Si ho portem al terreny de la neurologia i dels neurotransmissors, això que ara fem durant les últimes dècades amb molta més freqüència, és que, de fet, quan riem, quan somriem, quan estem feliços, secretem de tot. Secretem dopamina que està relacionada amb els circuits de recompensa i, d'alguna manera, amb el voler reiterar aquella actitud, no? Voler tornar a estar amb aquella persona en aquestes circumstàncies. Oxitocina, que ens ajuda amb els vincles. Endorfines, que ens ajuda amb el plaer. Serotonina, que ens estabilitza l'estat d'ànim. Tot això està relacionat amb el riure i amb la sexualitat.
0: Estava pensant, orgasme / atac de riure. Això passa.
2: Això passa.
0: Perquè,
2: també passa,
0: és a dir, neurològica, m'has parlat de la neurologia, dic, això està...
1: Però com que això necessito una mica d'explicació. Com que passa? Durant l'orgasme, un atac de riure?
0: O post-orgasme.
2: Sí.
1: Ah, sí?
2: Post-orgasme pot passar atac de riure, pot passar atac de plorera, també, eh?
0: És normal, això?
2: Són moments de molta vulnerabilitat, per dir-ho així, a nivell emocional, on les coses es viuen de manera molt més intensa. I, certament, després de l'orgasme, o en el moment de l'orgasme, hi ha hagut una descàrrega de molts neurotransmissors, entre ells d'oxitocina, i, com diem, això està relacionat amb el riure, està relacionat amb la sensació de connexió, no? D'estar alliberat, de poder expressar lliurement, i això pot desencadenar, perquè no, un atac de riure.
1: I l'humor com a manera de superar la gravetat d'alguna cosa que pugui haver passat durant el sexe, alguna cosa, doncs, no sé, per exemple, escatològica, qualsevol cosa d'aquesta, això també, l'humor, pot servir per relaxar-nos una mica tots a la parella?
0: Descriu situacions.
1: Bueno, doncs, no sé, per exemple, ja no poden haver pets vaginals, per exemple.
2: Sí, no? Clar. Sí, sí, l'humor sempre... De fet, l'humor ens serveix per...
0: O una fallida, no?
2: Exactament.
1: Una erecció que no...
2: Qualsevol situació d'aquestes, o coses més escatològiques o més ridícules, o caure del llit, poden passar tot tipus de coses. Amb humor es rebaixen, però és que penseu en el nostre dia a dia, en els vincles, ja no tant des del punt de vista sexual, no? En els vincles emocionals més quotidians, quan hi ha una situació de tensió i aconsegueixes, sense ser sarcàstic, sense ser cínic o cínica, sense faltar el respecte de l'altre, però aconseguim amb humor rebaixar la tensió, això és invencible. Quan una persona t'està fent riure, això desactiva immediatament la sensació de ràbia i d'estar enfadat. Si et fa riure genuïnament, no que senti que m'estàs ridiculitzant, però tu i jo estem discutint, i de debò aconsegueixes fer-me riure... Això vens per damunt de la sensació d'emprenyament.
1: I és la manera de superar a vegades etapes de la parella o discussions de la parella que veus molt greus en aquell moment, i si te n'enrius al cap d'un temps, és que
2: és
1: el millor indicador, no?
2: L'humor és bàsic, sí.
0: Hi ha una frase que es diu molt, és aquella de jo vull algú que em faci riure, que és un topicàs, però al final
2: jo t'he de dir que aquest el compro, eh? Jo aquest el compro molt. Per mi és fonamental riure amb la persona... Ja no només a nivell de parella, eh? Per mi és un criteri de selecció dels amics. A mi les persones que em fan riure, em tenen guanyada el 51%.
0: Tu recomanes el sentit de l'humor a la consulta, és a dir, d'alguna manera especial?
2: En parlem de... Intentem donar eines, no? Perquè moltes vegades, i sento reiterar-me, però el que falten són eines comunicatives o eines per expressar el que vol sense ferir, o perquè l'altre realment pugui rebaixar el nivell d'angoixa o d'estrès o d'ira que percep en aquell moment. I l'humor és un bon sistema, s'ha de ser hàbil, eh? No qualsevol broma serveix, hi ha bromes que poden ser feridores, no? O en moments determinats, quan hi ha molt dramatisme, quan hi ha molta tensió, quan el suflé és molt gran, una broma pot donar la sensació de que no t'estàs prenent seriosament això que em passa.
0: Qui diries que surt més perjudicat en les bromes? A mi em fa pensar la dona.
2: Sí, perquè hi ha molta broma masclista, no? Patriarcal, això encara existeix, hi ha molts acudits en aquest sentit, que no els hi ha passat encara el que ja sí els hi ha passat, els acudits racistes, els acudits sobre minusvàlids. Hi ha tota una sèrie d'acudits que, quan tu i jo érem adolescents, es feien, que s'han deixat de fer perquè ja s'entén que són tan políticament incorrectes que no fan ni gràcia, i en canvi això encara no ha fet el tomb completament amb els acudits masclistes.
1: Sí. Tu a la consulta, per exemple, veus a vegades a parelles que tenen un sentit de l'humor diferent, i què penses sobre aquesta parella?
2: Més que amb sentit de l'humor diferent, sí que veus parelles en les que un dels dos és molt cínic, per exemple, o persones que utilitzen sempre... Ara estic pensant en una noia que vaig veure fa relativament pocs dies, que realment el problema que tenien, i jo crec que la parella l'havia identificat i no s'havia atrevit a dir-li, era que ella somreia davant de qual situació o reia davant de qualsevol situació que la posava nerviosa. Aleshores, qualsevol tipus de diàleg constructiu a nivell de sexualitat no es podia produir perquè ella reia immediatament. I es convertia en una cosa com totalment infantil, en la que l'altre membre de la parella no podia dir «Ostres, que si em toques el penis així és massa fort», no? Perquè el que desencadenava era riure. I per tant, això seria un excés, no? Que hi ha un desequilibri. O al revés, persones que utilitzen aquest riure sarcàstic per dir coses que són punyents i que tampoc seria la finalitat del riure. Estem parlant del riure genuí, honest, compartit, on a vegades m'enric del ridícul que has fet tu i a vegades m'enric del ridícul que he fet jo, no? El que es pot incorporar de manera, sí, de manera com infusionada dins d'una relació sexual absolutament normal.
0: Clar, al final hi ha qui es pren el sexe de manera massa seriosa,
2: sí,
0: massa transcendental.
2: A vegades és massa transcendental.
0: Aquest és el gran problema d'algunes parelles.
2: Et diria que en ocasions és un problema important. Prendre'ns-ho tot amb una rellevància que ens obliga a no riure, a estar totalment observants de la nostra pròpia reacció i de la reacció de l'altre, a tenir por al ridícul. Com podem tenir por al ridícul quan estem nus fent postures estranyes amb una altra persona?
0: Una cosa bona és repassar-ho després. No ha anat bé, no funciona, i de sobte tu doncs tornes a treure el tema,
2: en parlem,
0: malgrat faci vergonya.
2: Riem, efectivament, efectivament. El riure, el somriure compartit genera vincle, rebaixa tensió i facilita... De fet, hi ha estudis que indiquen que les persones que etiqueten o identifiquen les seves parelles com a gracioses són persones que també expressen una major satisfacció sexual.
1: Ah, sí?
2: És a dir, no es pot establir una relació de causalitat, però sí que hi ha una correspondència entre satisfacció sexual i tenir la sensació de que la teva parella és graciosa o que et fa riure.
1: I llavors, per això, una de les primeres... Bueno, no sé si a tothom, però una de les primeres coses que trau a un home o una dona d'algú que li agrada és el sentit de l'humor, que és com una de les armes de seducció més...
2: Clar, és que és el que et deia, Joan, algú que et fa riure, el primer que activa és el circuit de recompensa.
1: Sí.
2: I, per tant, n'estàs fent riure, et vull. Perquè el que m'està generant és benestar, és plaer, és... els meus problemes s'estan fent petits, estic passant una bona estona. Per tant, vull estar més amb tu, jo seductor.
0: L'altra cosa, que estem parlant de fer riure l'altre, de tenir sentit de l'humor en situacions envers l'altra persona, però una ha de començar a riure d'ell mateix, d'ella mateixa, quan estàs practicant sexe. Que això no és tan senzill.
2: Això no és
0: el que
2: tan
0: deies
2: senzill.
0: Tu, de la concentració, de que li donem aquesta transcendència.
2: I
0: com es fa això?
2: Sí, perquè tenim expectatives, Anna, tant a nivell de rendiment, no?, de facilitat per obtenir l'orgasme, d'orgasme al mateix moment, de quin aspecte tindran els cossos quan estem en determinades postures, de les reaccions de l'altre. Tenim unes expectatives que són tan irreals que el que és de veritat, del dia a dia, que és que, doncs això, pot haver un pet vaginal, se'ns pot, podem fer un mal gest que ens obligui a moure'ns i a dir ai, ai, ai, ai, podem caure del llit, poden passar 50.000 milions de coses, exacte. I això és el que hauria de ser normal, això és el que hauria de ser l'expectativa.
0: Això, tu sempre que parlem de l'educació en el sexe, això s'hauria de començar a dir també, tu que sempre dius s'ha de parlar de sexe amb els nanos el més aviat possible, és un element que caldria incloure.
2: S'hi hauria de posar, perquè sembla... De fet, avui...
0: Tu que ets la doctora Sex Education, dic jo.
2: Sí, avui quan baixava pensant quines coses volia parlar, no?, de sexe i humor, m'he sorprès de que aquest tema no l'haguéssim tret abans. Estem al final de la tercera temporada i he pensat, uau, has trigat 3 temporades en treure el tema de l'humor?
0: Perquè potser sempre estem fent aquesta secció amb sentit de l'humor.
2: Això pot ser. Això no? M'ha agradat. Això m'ha agradat, Puigvoltes.
0: Vull que el tenim com assimilat, però és veritat...
1: És un concepte molt important dins de l'amor i la parella.
2: Sí, dels vincles en general. És un concepte bàsic. Penseu, convido a tots els oients a que pensin això. Quina, en l'escala d'importància, fins a on per mi és rellevant? Quan riure, quan somriure, comparteixo amb algú a l'hora de triar persones.
0: Sí. Raquel, et queden quadres per la temporada que ve, espero, i molts temes.
2: Queden quadres, queden temes, ens queda de tot.
0: Última secció de la Raquel Tullauda.
1: Ella la renoves?
0: Home, si venen home. Els seus quadres i venen perfecte. Els seus temes, amb qui venen,
2: jo
0: si només, no és amb la
2: Raquel Tullauda. Jo només venc si sou vosaltres dos. Eh?
1: Home, això sempre,
0: això
1: Raquel,
0: garantitzat.
2: Doncs va.
0: Raquel, bones vacances.
2: Igualment, fins a setembre.
0: Cuideu-vos.